0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.
3: Radio Pego, 107.8 en FM.
4: Estàs escoltant Radio Pego.
5: Estàs escoltant Radio Pego. I queda't amb nosaltres.

Grego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Cerrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
2: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
3: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Ràdio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
4: els dimarts
3: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Ràdio Pego. Vinga, un abraç.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

La Marjal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marjal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marjal vos acompanye.

0: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
1: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
1: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
2: El Musiquer, el dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

imatges cap al desig de les talles, anys en l'aire, davall em segle endins. L'àlit d'un sac sencer de gel silent entre les aigües. Les terres rares, la tristesa mineral, el llenguatge, sol, on dic que toca amb els

que s'apoqui en el mirall. La cacerna del passat. I gira l'aire, en l'aire. Dineu, viatges de cinabri passen per tu. Travessen el teu cos tan agut i el teu cap.

0: Radio Pego està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
1: Germana, neta, nebola, filla, cosina, amiga, filaca...
2: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada i en la web, quan més t'apetisca.

la castanya, bueno!

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa? No pot ser.
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

És música. És passió. És passió. És passió.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
3: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
9: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
9: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
9: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8:30 de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

amb una veu única. El RSM ha començat avui la nostra selecció musical. Què tal? Molt bon dia, amics i amigues. Oients de Radio Pego, sigo benvinguts, benvingudes a aquest dimecres 30 de setembre del 2026. I per supost, un dia més, una jornada més. Arribeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Un dels músics més emblemàtics, carismàtics i exitosos de la història del rock. Amb el senyor Rod Stewart recuperem aquest clàssic, un meravellós tema de la dècada dels 70, el famós Maggie May.

Ahí estàvem escoltant esta fantàstica narració amb la veu del grandíssim i emblemàtic cantant del rock, el gran Rod Stewart i el seu Maggie May. I'm happy for you. Parlant de veus històriques, així no arriba una altra. Aquesta ens va conquistar a tots en la dècada dels anys 90. Ens quedem en aquesta ocasió gaudint de la veu d'Alanis Morissette i el seu You Ought to Know. Like me.

una veu icònica, una veu grandiosa, una de les veus més influents del rock dels anys 90, com havíem presentat. Així estem escoltant el You Know, deuries saber-ho. El tema que ens arribava de la mà de la grandíssima Alanis Morissette, un tema que parlava de desamor i de ràbia. Algo més actual és el que passem a gaudir en aquesta ocasió, un tema que ens arriba de la mà de Funambulistas en companyia de Marco Mengoni. Cosas que no quise decirte.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat del cupo de la 11, celebrat en la jornada d'ahir, i dimarts 29 de setembre va ser el 92.588 de la sèrie El 4. Repetim, el número premiat en el cupo de la 11, celebrat en la jornada d'ahir, va ser el 92588 de la sèrie 004.
2: Like you. Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: I moment ara per gaudir d'una melodia alegre, un himne a l'optimisme, amb Cat Stevens. Aquesta recorda l'any 1971, Moon Shadow.

amb aquesta delicada veu, la veu de Natasha Jean-Pierre. No me cuesta. Junta la de Miguel Bosé, no arriba ben amb aquesta profunda reflexió sobre l'amor. Cuesta. També parlava de la pèrdua i l'autoacceptació. Encontraràs.

Encontraràs un meravellós tema del 2005 i del 2005 al 2010, un homenatge a la locura conscient, celebra doncs eixa part genuïna, creativa i un poc abojada. El toc-toc de l'artista Macaco.

0: tema central per a la pel·lícula homònima. Toc. Així estarem disfrutant d'aquest tema del 2017 amb Macaco. Toc, toc.
1: Jo pego. Dona seva veu. Jo pego.
0: I donem pas a Xerpa. Des de Barcelona arriben amb Ciutat de Formigues.

0: surt al carrer.
1: Xerba, com havíem presentat avui, recordant-la amb Ciutat de Formigues. Moment per rescatar a la grandíssima cantanta rockera espanyola, la gallega Luz Casal, amb el seu Rufino.

Meravellós tema, gran clàssic, gran record, com havíem dit, així, escoltant a Luz Casal amb el seu fantàstic Rufino, de l'any 86 al 74. Ho fem gaudint del rei del reggae, el grandíssim cantant jamaicà, l'inolvidable Bob Marley. A veure, recordem aquest cant, No Woman, No Cry. No Woman, No Cry.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que demà entrarem en el mes d'octubre i pareix ser que entrarem fort. Demà arranca un episodi de pluges i tempestes que poden ser bastant importants. Ja fa dies que anem a anunciar amb molta atenció, sobretot per a demà, que comencem en el mes d'octubre. A partir de demà al migdia i sobretot durant la vesprada, començaran a formar-se i a entrar precipitacions des del mar cap a terra. El focus principal serà en el nostre territori, especialment al nord d'Alacant i tota la província de València i Castelló, amb possibilitat d'activitat que arribi fins al sud de Tarragona. Podran formar-se tempestes fortes o molt fortes i puntualment torrencials en les zones on els nuclis es generen o es mantinguen durant moltíssimes hores. Alguns models arribaran a plantejar acumulats entre els 150 i 200 litres per metre quadrat amb tan sols 4 o 5 hores. Això no significa que vagi a ploure així a tot arreu, en tot moment i en el mateix lloc. I atenció, perquè tan sols no serà per a demà. La inestabilitat continuarà divendres i dissabte i haurem d'anar actualitzant cada jornada perquè la distribució exacta de les tempestes encara doncs, pot variar moltíssim. La clau de tot això serà el flux marítim carregat d'humitat i la inestabilitat en altura, una combinació que pot afavorir precipitacions fortes, localment persistents i amb acumulats importants en poc temps. Amb això tan sols demanem que molta precaució en aquestes pròximes jornades perquè allà on les tempestes descarreguen amb més intensitat es poden produir inundacions locals, acumulacions ràpides d'aigua, tant en carrers com en zones baixes i problemes tant en barrancs com en passos inundables. Nosaltres, com sempre diem, estiguem mantenint informats des d'aquest apartat de l'horatge o en els informatius de Radio Pego.
2: Radio Pego, www.radiopego.com.

un tema realment del pop fresc, nosaltres havíem continuat amb la nostra selecció musical, amb la veu de Cepeda, escoltant el tema La Fortuna. La verdadera fortuna va més enllà de les apariències o de lo material, es troba quan realment trobes a eixa persona especial i a la que vols dedicar o passar el teu temps i la teua vida. Joanna Winnie Hope, any 1987, Eddie Grant.

0: contra el sistema en Sud-àfrica, un himne de protesta. Encara que per a nosaltres va ser més un tema vibrant. En tema de que ens van fer ballar a ritme de Eddie Grant, ese Jimmy Hop, Joanna Jimmy Hop. I del 87 continuem amb més bona música.
1: Radio Pego. Radio de proximitat.
0: Música del record, cançons amb història. Així en arriba una altra. Liberació per a l'època. Exactament, Rod Stewart arribava amb aquest tema que parlava doncs d'una atracció física, d'un coqueteig nocturne en una discoteca. I a ritme de música disco arribava amb aquest tema dels anys 70, finals dels 70. Un tema enfocat a la diversió i a la llibertat sexual. Do you think I'm sexy? Tu creus que sóc sexy? En aquesta ocasió recuperem aquest clàssic interpretat junt als Dancing, Rod Stewart.

En el meravellós i exitosa tema, el fantàstic Do You Think I'm Sexy, creus que soc sexy, de Rod Stewart, que en aquesta ocasió doncs, venia a acompanyar per els Dancy en el 2017. Ens anem ara a parlar d'un tema d'amor, d'un amor no correspongut. I això desig de rescatar a algú d'una relació tòxica. Craig You Bitter amb Shawn Mendes i amb ell arribem a les 9 del matí.

0: Ego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Si el que t'agrada és la bona música...

Així, amb la veu de Farruko, aquest tema tan fresc, el qual ens convida a viure del moment d'així de festa. És el tema Pepas, un tema que ens va presentar el 2021, tema en el qual nosaltres hem arrencat aquesta segona hora musical del nostre magazín matinal.

Moment ara per recuperar un famós clàssic dels anys 90 del grup britànic Stereo Museum. El tema Connected.

I a ritme d'un tema pop-rock, anem a continuar. Exactament, ens adentrem dins de l'àlbum Viure Ràpid, un treball que ens arriba de la mà de la banda catalana Éxtasis. I a més res que té amb aquest... Ja estem aquí.

0: Aprenem sobre el càncer de colon. És la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
0: Les 9 i 14 minuts, seguim gaudint de la bona música en aquesta ocasió d'una cançó que ens parla d'un doncs, amor apassionat, de la complicitat i aquesta connexió íntima que de vegades fa que s'obren les paraules. La boca junta. És el tema que nosaltres rescatem avui de la mà de l'Asturià Melendi, que en aquesta ocasió compartia tema junt amb Mau i Raki. I Riqui. Quiero ser contigo.

Ahí estem escoltant aquesta gran icònica cantant del segle XXI, una gran cantant de música pop com és la Beyoncé, una de les artistes més influents i exitoses i també completes. Exactament, nosaltres la recordàvem avui amb aquests dolços somnis, Sweeter Dreams. Recuperem un altre clàssic, any 1970, Hot Glitz amb aquest Near the Man.

0: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
2: Les 9 i 26 minuts d'aquest dimecres 30 de setembre es desplacen cap a Màlaga per poder gaudir d'aquest artista, aquest raper espanyol, que fusiona el que és el reggaeton o la música urbana amb el flamenc. Ens quedem en aquesta ocasió escoltant Rosas i Jazmines amb la veu de Sam.

Una altra història, tot un clàssic, un exitós tema dels anys 80. Així estem escoltant el Don't Stand So Close To Me, de la meravellosa i exitosa banda The Police. No et quedes tan a prop de mi.

Així recordant una de les exitoses bandes dels anys 80, com havíem presentat amb The Police. I ens anem en aquesta ocasió amb el gran artista Pegolí. Escoltem a Quinto amb el tema Ara què fem, un tema que es va presentar el 2024, una cançó que ens parla doncs, d'aquest moment exacte en el qual una relació es desgasta i ninguna de les dues parts veu massa clar si hi ha que seguir intentant-ho deixar-ho anar. I ara què fem? Gran pregunta, eh? Quinto.

ràpid, destrossant lento. Jo vaig a saco, tu vas a fuego. Que més donarà uno més o menos? Ja fa rato que no anem serenos. Van deixar la història per la meitat, van jugar amb foc però ens van cremar. I jo me cansa ja d'esperar-te, però quan vens ja no vull marxar. Van, diguem per ahir que des de que no estàs dimant i s'apoderen de mi. Per fi, tot es torna més senzill, però mire les pupil·les i perdem el fil. Ell desperta, viu a càmera lenta i rebenta pata, és tota la merda. I si venen per darrere, loco, acelera, acelera, acelera.

es torna loco. Apaguen la música, chapen el foco. Vas con duint i no trobes ta buit el seient del copiloto. Deu missatges teus sense contestar. Algú es diuen que és millor deixar-ho estar.

0: t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

Una preciosa balada d'amor. Així estem gaudint d'aquesta poderosa balada amb la gran veu de Bryan Adams, any 1993. Please forgive me. Per favor, perdona'm. Moment ara per canviar d'estil i de veu. Tornarà per escoltar la veu espanyola de Rosana, Rosana Arbelo, aquesta grandíssima cantant canària, arribava al 2010 amb el tema No olvidarme de olvidar.

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: La música allarga la vida.

I delgadita, Álvaro García, el grup Coldplay, i arribaven al 2008 amb aquesta exitós tema, Viva la vida.

aquesta meravellosa cançó, aquesta profunda reflexió sobre el poder i la fragilitat de la fama, amb aquesta viva la vida, nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. 107.8 en FM.

Així estàvem escoltant a la banda catalana Juliol, exactament avui els rescatàvem amb un tema del 2021, T'he trobat. Seguim viatjant a través de la música, són exactament les 10:04, arrenquem en aquesta tercera hora musical amb la companyia de qui et parla, Mapi Domènech. En aquesta ocasió donem veu a Rickston, Me and My Brother Heart.

Avui a mi en Broken Heart. Jo i el meu cor trencat. Ara tan sols el que necessita és un poc d'amor en la seva vida. Això és el que ens demanen la banda britànica Rickston. Avui recordant-los amb aquest exitós tema del 2015. Moment per a canviar de estil, a veure què passem a gaudir de Rulo i la Contrabanda. En aquesta ocasió compten amb la col·laboració de Dani Martín en 32 escaleres. M'està

0: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
2: Moment per donar pas a la grandíssima cantant malagueña Vanessa Martín, amb ella recordant aquesta grandíssima cançó que porta per títol Tenemos unidor y universo de sobra, una cançó que parla, doncs, d'això, d'amor etern, un amor sense límits
3: en el cuello
2: i una gran connexió entre les ànimes.
3: Verde.

Rock-a-bye. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Parla i descriu aquesta cançó, això és força diari, d'una mare, aquest amor incondicional de les mares solteres que fan per traure endavant els seus fills i sense ajudes, aquest sacrifici, aquesta lluita. Clean Bandit en aquesta ocasió rodejada de la mare Xampul i Anna Mari. Rockabye.

0: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel.
0: Passem ara a escoltar una cançó en homenatge a l'amistat incondicional, a aquesta persona especial que tenim al nostre costat que sempre intenta il·luminar la nostra vida quotidiana. Que tia, amb la fumigant, just a Naina. Que tia, la

0: Que tia brutal, en sèrio, eh? Ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: Vas a usar dalt al rec.
1: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot bé.

tot està per fer. Ai, ja sabem, escoltant aquest fantàstic tema que parlava sobre l'amistat. Que tia, com havíem presentat la fumigant junt a la veu i qui ve, menina de Naina. Moment ara, ben escoltar a Justin Bieber. També porta col·laboració, exactament, ofegat junt a la Nicki Minaj. El tema Beauty on the Beach.

Una cançó que retrata eixe buit que deixa una història d'amor quan doncs encara no ho ha superat. Plan de hoy, quiero verte. Amb la veu d'Abraham Mateo.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
2: Passem ara a gaudir d'una cançó que parla, o és una crítica, millor dit, una crítica directa a la superficialitat, a les redes socials, a aquesta obsessió per els likes, les falses notícies, d'aquest buit que a vegades crea la fama. Pablo Alborán.
3: Dicen que me conocen, pero no tienen idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait.

I canviant d'estil radicalment, passem ara a disfrutar del trio Decay. Aquesta trio gadità arribava en el 2021 amb una calita. Detallen a la perfecció els punts claus per a un estiu d'eixos que enamoren. La celebració d'eixa amor romàntica, ja complicitat en parella, en una cala d'un viatge d'estiu. Una calita Decay. Un mapa.

0: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

tema molt popular del grandíssim Loquillo i los Trogloditas, el loco del rock. En aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Dani Martín amb aquest clàssic, el feo, fuerte i formal.

Sempre és un autèntic plaer poder recordar aquesta vell de mà i estàvem gaudint del feo fuerte i formal de Loquillo. I seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió, escoltant el tema More Than Life de Machinga i Kelly i Glaive. Això sonava el 2022.

0: I need you more than life, yeah.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: A tan sols 10 minuts per arribar a les 11 del matí i ens anem ara a gaudir d'una cançó que parla doncs d'un pla tranquil en casa, però a vegades pot transformar-se de forma espontània en una nit d'aventures o de romans i allargar-se fins la matinada. Així ve el Bio amb el grup català Mosaica.

Ahí estàvem disfrutant del lío, el lío de Mosaica. I ens anem ara a escoltar el gran èxit de Siampul, un tema en el qual es rodejava de la grandíssima cantant australiana Sia i Miss Lamafilia, amb el tema Dynamite.

0: I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final a la nostra selecció musical. Ho fem escoltant i recuperant un tema del 2017, una cançó que porta per títol Iluminados, una cançó que parla sobre la mística, la renúncia a la voluntat i l'experiència intensa d'un despertar espiritual.
1: Suplicando.
0: Des de l'àlbum Canciones para robots románticos, así arriba Fangoria. I amb aquest Iluminados, una servidora. Adéu, adéu.
1: Dibujan un rayo en tormentas que prenden.
0: Com sempre, desitjant los que acaben de passar una feliç jornada.
1: Iluminados.
0: Un feliç matí. Perquè el matí continua acompanyant-los aquí en la 107.8 a partir d'ara, a les 11 fins a arribar a la 1, de la mà de Carolina Ferrer, que us acompanyarà amb bona música i sobretot amb les grans novetats musicals. Tu i jo tenim una cita, serà demà, com sempre, puntuals, a les 8 del matí. En la 107.8, sigueu feliços, una abraçada, ciao.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
9: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
9: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
9: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
10: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego, 107.8 FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer, un altre dia amb vosaltres. Una nova edició, una nova jornada. Com sempre, amb moltes ganes i il·lusió. I contentíssima de compartir aquest temps amb vosaltres. Repasset a l'actualitat musical. Anem rebent moltes novetats dia rere dia i toca presentar-les i també escoltar les cançons que en estos moments estan copant les llistes d'èxits i són les protagonistes de la banda sonora del nostre dia a dia. Així que dona'm la benvinguda a nostra primera convidada, que no és altra que Ella Langley. Està causant sensació, sobretot en el seu país, en Estats Units, així no tant perquè l'estil musical del country no el tenim arrelat, però la bona música es reconeix de seguida. Amb ella comencem. Ella Langley, Choosing Texas. Aquesta cançó està en el seu treball exitós, Dandelion.

Bus Persuades, el nou single de Miley, o Miley Cyrus, ara apareix només com Miley, esta cançó està en el seu darrer àlbum. I atenció amb este tema, importantíssima cançó, BB, uau, és Karol G, Jude Line,

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Ravin Linney, Love Me Not i Pablo Alborán amb el seu nou single Tiempos Bonitos.
1: Radio Pego, sempre al teu costat.

Leire Martínez, cabeza de ratón des del seu treball, històries d'aquella niña. I per arribar a les 12 del migdia, una altra cançó d'èxit és Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: Aprenent sobre posta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
3: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. Dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu? com eres. Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

la vita, cosa mi piace di più?

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Dana i Belinda, Dolce Vita, i així tenim a Freya Sky, Bad Taste.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safety, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safety Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safety.es i en Facebook Safety Pego. Safety, clar que sí.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Ràdio Pego, 107.8 FM.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
2: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
3: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Aprenem sobre el càncer de colon. És la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
5: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a Europeu.
3: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
6: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

0: Tornar cap a casa per la senda de la muntanya és la primera imatge de Colpeja Forta. Benvinguts i benvingudes a este especial Gossa Sorda, perquè doncs, volem saber més del que serà l'últim aquelarre. I és que la Gossa Sorda torna a casa, és el que farà l'11 d'octubre, diumenge, el seu desig de poder tancar la gira a Tornalló amb el seu poble s'ha complit, i si la meteorologia ho permet, la festa serà memorable segons els detalls que han anat donant fins ara. La Gossa Sorda no necessita presentació, però és cert que durant este periple de tornada han passat per molts mitjans de comunicació, han estat en moltes ràdios, i nosaltres, la ràdio del poble, la ràdio de proximitat, no volíem ser menys. I per això tenim ací una representació. De moment tenim amb nosaltres a Josep Nadal. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Però confiem que d'ací a un ratet ens diguin dos més... Bueno,
1: vindrà algú més, esperem.
0: Sí, esperem que sí. Per començar, m'agradaria saber si esperàveu l'èxit que heu tingut. És a dir, si aquests tres concerts inicials, que finalment seran 17, els teníeu en ment quan vau decidir que tornàveu?
1: No, a veure, la veritat és que, clar, els números són diferents. A nivell d'escala no estem parlant del mateix. Nosaltres, clar, teníem èxit però fent concerts de 1.000 o 2.000 persones. Mm-hmm. I, clar, és diferent plantejar-te concerts més multitudinaris i damunt cobrant d'entrada, clar, que és un rotllo diferent a el que hem fet sempre, no? Sí que notaven que n'hi havia una certa... un cert rum-rum, així, de que n'hi havia alguna gent que volia que tornara a la Gossa, però no esperàvem pues, que les coses anaren conforme han anat a tots els nivells, no?
0: Mm-hmm. En este punt, al principi, anem a fer la vista enrere, val? Als inicis, hem buscat l'ajuda del manifacer musical Ferran Signes, més conegut com a Pi, perquè ens ajudarà a situar els inicis de la Gossa Sorda. El col·laborador d'esta casa durant tants anys aprofita també per a fer balanç de la trajectòria del grup.
2: Per al qui no ho sàpia, la Gossa Sorda va començar per allà el 97, va començar a gestar-se el que seria després el grup, entre amics, es parlaven, vam fer algun punt allà el 98 o principis del 99, vam fer algun concertet així només per amics i per poca gent, en festes privades. I després, el 99, a mi, Vicent Pérez, de la cooperativa, li s'ocorreix la brillant idea de dir-vos a mi i a la Rose, la seva filla de la Rose Productions, la meva Rose, que muntarem un festival. Muntarem un festival perquè per la gent jove, perquè és gent que feien la paella per socios, el no sé què, el no sé quantos, i se ve per camí i diu, Fernandeta, tu que t'apanya la marxa, tu no vos muntaries un festival? I allí vos tens a mi i a la Rose buscant grups, etcètera, etcètera. I clar, i entre altres bandes locals estava un grup que es començava a sentir-se parlar d'ell, que era la Gossa Sorda. I això és el meu primer contacte amb ells. Les personetes eren una quadrilla de xiquets, la mitja d'edat eren 16-17 anys, els més majors, Josep, i el nostre Jordi, que ja no està, però des d'un estiga dalt de la seva lluna guerrillera està mirant-nos i protegint-nos, com sempre. La Gossa Sorda en un principi eren Pere Joan, Salva Bolofer, Josep Nadal, Chicho i Jordi i Dimas. Recorde veure-los gravar la primera maqueta allí en el Saló d'Actes de la cooperativa, La Gossa està que bossa. Recorde quan vam vindre a presentar-la a Ràdio Pego, tot seriós estava en el programa que es deia L'Eixir del Vàter, Josep i altres, Josep i Jordi, entonces tenien un programa que es deia L'Altaveu, Foteu-li canya, i eren temps de Barret, i el senyor Barret va anar en companyia dos més a tirar-los al carrer. I jo vaig tindre el privilegi de que tornaren a Ràdio Pego a presentar la seva primera maqueta. Jo sé que la primera maqueta aquella, la veritat és que vaig estar molt present durant la gravació i tal, i a mi la primera banda que em venia al cap era Encortatu. Per ese toc reivindicatiu, per esa mescla d'esca, de punk, esa ràbia jove, esa, eses idees tan clares, jo ahir em vaig enamorar. Després vindrien tantes coses, vindrien concerts compartits, gravació del Vigila, del seu primer disc, per dir d'alguna manera, encara que foren cinc o sis cançons, Garrotades, Saó, L'últim heretge, La Polseguera, i per acabar, gravant un dels millors discos en directe que s'ha gravat des del País Valencià, que és l'última volta. Durant tot aquest temps, La Gossa és un grup que no han perdut mai, no van perdre mai ni la seva manera de pensar, ni la seva idea, ni la seva identitat com a poble, com a gent lliure, com a gent humil, com a gent reivindicativa, com gent al costat dels més necessitats, i sempre en defensa. Les seves lletres són prou explícites, no cal que faci propaganda d'ell sobre això. Les seves lletres són prou explícites sobre quina és la manera de pensar de La Gossa Sorda i el seu entorn. Ja et dic, a mi em van enamorar des del principi, vaig tindre la sort de presentar el Garrotades allí en Radio Pego, ja en Illa d'Encanta, després el Saó, i després jo ja em vaig deixar la ràdio, però ells no me'ls han deixat mai, ni ells m'han deixat mai a mi. Això també s'ha de dir. Dir d'ells que és un grup que cançó a cançó han anat fent camí, sense ningú altre un tipus d'expectativa. I cançó a cançó, els xicons s'han corregut. Tot el País Valencià, tot el Principat, molta part de l'Estat, Euskadi, Madrid, etc etc. I han tocat en París per a un col·lectiu de presos dins de la presó, han tocat a Croàcia, han tocat a República Txeca, i els xicons acaben en Japó, en el Fuji Festival, en els mateixos Red Hot Chili Peppers, caga't l'orito, o caga't l'oret, que vulgueu dir. O sigui que és una banda que passet a passet, sense fer ruïdo, han anat fent, han anat fent, han anat fent. I no ens oblidem de Palestina. Ells van anar a Palestina a tocar amb músics d'allí. I què més dir de La Gossa? Per a mi, el que ha diferenciat a La Gossa sempre dels altres grups, a part de l'actitud i el creure en ells, en les seves possibilitats, Jordi és el que més creia en el grup. Ell sempre ho deia: Piranya, anem a ser grans. Grans d'esta manera. Anem a escampar la idea. Que la gent sàpia, perquè la lletra és molt important. Hi ha una frase de Josep Nadal, cantant de La Gossa, que ho diu molt, que la música és una arma carregada de futur, i realment, perquè les bales s'acaben, però les lletres de les cançons no. Les lletres de les cançons no s'acaben mai, i aquest legat sempre estarà ahí. I així van arribar fins al 2016, ahir se ho deixen, i per la gent que es pensa que ha sigut una cosa d'ara de que hem vingut perquè és el moment, perquè no, ells sempre ho diuen: tenim que tornar, quan fèiem una paella ens ajuntàvem a la segona casalla, ja es comencen a cantar les cançons i a dir que a veure quan tornàvem. Tornen en el moment adequat, en la gira Tornallom, passen de ser una banda de punkis a una fucking big band, en una posta en escena, que jo vaig tindre la sort de veure-los en Picassent, una posta en escena impressionant, i unes cançons increïbles que pel temps han anat creixent, encara que siguin les mateixes de sempre, pel temps han anat creixent. I una gira que s'ha corregut altra volta, tot el Principat, han tocat en Andalusia per primera volta, País Valencià, i este cap de setmana passat van tocar en Brussel·les. Quasi res. I ara, el dia 11 d'octubre, fan l'últim gran aquelarre de La Gossa Sorda, ací, en Pego, en el seu poble. El poble que els ha vist nàixer, els ha vist créixer, i en el poble en què ens han fet cerveses, hem esmorzat junts, han compartit vida, han compartit il·lusions i moltíssimes coses. No, no me s'acudeix dir massa més coses d'ells, simplement que la gent no es perga el que serà el gran legat de La Gossa Sorda, el seu últim aquelarre. Dir també els canvis de formació: Dima se ho deixa, Jordi es fa malaltet fins que partix de vacances en el seu Ovidi. Pense que han anat creixent al mateix temps que anava incorporant-se nova gent. Jordi venia de Fahrenheit, entra Arnau a la guitarra, el meu Edu Torres s'incorpora ja completament en el grup, que sempre des del primer disc pràcticament havia col·laborat en les percussions, però entra i entra a tutti plen, per dir-ho d'alguna manera, al 100% de La Gossa Sorda. Després, Joan Marc, al teclat, el gran Joan Marc, que quan va arribar el Garrotades ja li va donar aquest toquet de locura psicodèlica en el seu teclat. Jo recordo en Saig que es marcava una estrofa musical i em feia: Piranya, això no estan preparats encara per sentir-ho. Jo flipava. Respecte a la evolució estilística, també és important ressenyar, sobretot a partir del Saó, un dels discos més redons de La Gossa Sorda, la incorporació d'Alejandro Seguí, que passa de ser de segon dolçainer a ocupar un paper de segon veu de La Gossa Sorda, donant-li aquest toc més ragamuffi, més dab, més junt al teclat i a les guitarres d'Arnau, que cada volta confia més en ell mateix, s'atreveix a explorar més en l'ska i en els solos, etc etc. Passen del de l'escap un primigeni a riguis tan redons com Babaloco, com he robat un altre cor, etc, etc. També hi ha influenciats per bandes europees en les que hi segueixen moltíssim, com Seed, Dubbing Corporation, etc, etc. Després, les col·laboracions de Marcos Úbeda i d'Albert, dels Vents d'Obrim Pas, el Bohia, que també va estar tocant la trompeta, l'arribada de Ricky, actual trombó, junt a Marcos Úbeda. Ardau se ho deixa, se'n va en Zoo, Marcos també, i arriba Tato a tocar la guitarra, substituint Arnau en el que va ser l'últim directe oficial de la Gossa Sorda, l'última volta. I en 2016 despedixen el que és aquesta primera etapa, ací en Pego, en un concert en què encara tot el món recorda, davant de 11 o 12.000 persones, estem parlant del 2016, i si ho deixen, faltava el Rosset de Sucre, per dir-ho d'alguna manera, que ja ho he dit antes, de tocar en Japó, en el Fuji Festival, compartint cartell, doncs, el Red Hot Chili Peppers, Beck, etc, etc, etc. Simplement donar-los les gràcies per tot per tot aquest temps que hem tingut el privilegi de compartir-lo en ells, per regalar-me cançons cada volta que venien a la ràdio, per tantes coses, i per ser com són i qui són. Gent de poble, gent lliure i gent sense vos, homenatjant el gran Xavi Morant, que segur que està escoltant-nos des d'algun puesto. I pense que no queda res més que dir. Donar les gràcies a Sara García i a Radio Pego per permetir-me este text i, per supost, a la Gossa Sorda. Gràcies, amics, per ser com sou. Des de Pego ben fort. El dia 11, tot el món a l'última aquelarre de la Gossa Sorda. Bon dia!
0: Josep, un relat fidedigne del que ha estat la Gossa Sorda.
1: No, fidedigne no sé, però és el relat del Piranya. Jo, ell és la primera persona que m'ho va fer la pilota en públic, lo qual fa 30 anys, 25, tenia molt més mèrit que ara perquè no mos coneixia ningú i, de fet, ell no mos coneixíem personalment, com després, ara que ja som amics, pues ja no té tant de mèrit. Lo que tenia mèrit era parlar bé de nosaltres quan començàvem, que no teníem ni puta idea de tocar, i crec que és la primera persona que va parlar bé de nosaltres. Va vindre quan estàvem gravant la primera maqueta, i això que ha dit, de cortar tu, de clash, no sé què, això ho recordo d'haver-ho dit ell una volta per Ràdio Pego, la primera volta que van sentir algú que parlava bé de nosaltres. I bueno, la veritat és que, bueno, en aquells moments, la veritat és que ens va animar bastant a tirar avant. Perquè nosaltres, és veritat que sí que Jordi tenia com un poc més de confiança, però la resta no donàvem un duro pel projecte. I
0: Hi ha
1: bueno,
0: un arribat.
1: sí, bueno, sí. I bueno, sentir la gent com el Piranya en aquell moment va ser important. I bé, i això que ell, després fem memòria un poc de, ara estos dies fem memòria de lo que ha sigut el grup, i fins i tot abans de que jo ho diguera, és que, clar, ell és com a que va estar en els moments clau del grup, no? Només va ser la primera persona que ha vingut la primera maqueta, que mos fa les primeres entrevistes, que mos trau, després del rotllo que havien tingut, que mos van tirar de la ràdio a l'època de Barret, tornem després per primera volta en el seu programa, també inclús siguent època de Barret, i després mos porta, quan traiem els primers discos, mos fa el primer festival que fem, que ell és el que està explicant, el Favara Explota, el monta ell, tornem a tocar 2 o 3 després al Favara Explota, de fet la cooperativa mos deixa lloc passejar, que estem assajant molts anys allí gràcies a la cooperativa, i després presentem, crec que és el Garrotades, també en homenatge a Ovidi, que també és una festa de la seva ràdio, de Ràdio Pego, del seu programa de ràdio. I bueno, no sé quantes voltes, tots els moments clau, no sé si, i crec que la presentació del Saó també és una cosa que també està el Piranya per darrere i Ràdio Pego també. O sigui, que tots els moments clau aixina del grup, sobretot al principi, el Piranya ha estat ahí, que és una cosa d'aixes que intuïes, però després repassant la hemeroteca i repassant com va anar el calendari, resulta que el maleït Piranya ha estat ahí des del
0: A veure,
1: principi,
0: jo
1: sí.
0: quan vam tancar l'entrevista vaig pensar en ell per a que aportara alguna cosa interessant, no?, del que ha estat la trajectòria de la Gossa Sorda. O sigui, va ser... Venen, vaig a parlar en el pi. Benvingut, en Salva Balofer. Apropa't al micro.
1: Sí, no en parla molt. Piranya ha estat molt rato parlant i ara...
3: Bueno, entrant a dir, és que està parlant del Piranya. I respeto els màximos.
0: A veure, que ve Carol, perquè crec que el micro no se sent bé del tot. O sigui, Carol, se sent bé? Sí? A veure, parla.
3: Hola, hola.
0: Ara sí.
3: Ara va.
0: Ara sí.
3: Ai,
0: comentava també el Pi que vau estar a Brussel·les. Què tal, aquesta actuació allà?
3: Jo encara no ha aterrat.
0: Encara no ha aterrat.
3: Vam arribar el dilluns a les 3 del matí a casa.
1: A les 3 del matí a casa arribàvem, sí.
3: I ahir vam tindre jaleo també de preparant-lo del directe i tot això. I avui he entrat a currar i estem ahí. I arribat ara, podeu veure.
0: Sí, sí, sí.
3: Però sí, bueno, perdona. Sí, vam estar a Brussel·les i va ser com un viatge despedida de... del grup, no? A part de...
0: del viatge internacional, el comiat internacional, podem dir, no?
3: És com l'última volta, o sigui, l'anterior, ens vam despedir anant a Japó, però això ha sigut un poc més prop, però...
0: Bueno.
3: Però Brussel·les va estar molt guai, ens han tractat superbé, el concert va estar molt, molt guai, i hem estat visitant Brussel·les, hem estat al Parlament Europeu...
0: Ah, ja que està ahí el cogollet, no?
3: Sí. Tenim que agrair a Almudena... que ha sigut la nostra anfitriona
1: allí, sí.
3: Ens ha portat a... Bueno,
0: ha fet,
3: guia, ha fet un curro, Almudena, tant Almudena com l'Espai Valencià han fet un curro molt gran per a que puguem anar a tocar allí, abril, nosaltres, tot el despliegue que n'hi havia allí de gent.
0: Molt bé, molt bé, m'alegre molt. L'altre dia, durant la presentació del cartell definitiu de l'última Aquelarre, comentàveu que els concerts d'esta gira són una altra dimensió, no? I tu apuntaves també alguna cosa ja a Nadal. Aprofundint també, comentareu, quan vau anunciar que l'última Aquelarre seria Apego, que quan vau decidir tornar... vau decidir que ho faríeu com a una formació professional, no? Allunyant-se un poc d'aquesta primera etapa que havien estat, doncs, la vida, no? de la gossa sorda. En què es nota aquesta professionalitat en els concerts?
1: Home, la professionalitat sobretot es nota que si portes 40 persones darrere, tots estan cobrant i intentem que cobren bé. Aquesta és la primera, no? I això, evidentment, doncs, has de tindre un suport econòmic darrere per a fer-ho. Després, evidentment, la gent ho nota. Jo crec que al final doncs, també es nota en l'espectacle, en la música, en tot el que acompanya l'espectacle, i en la comunicació. Doncs, nosaltres sempre ha sigut això, la semiprofessionalitat. Bueno, en un principi ni això, ni semi ni res.
3: Ha anat com pujant escalons conforme anava pujant el nivell de seguidors o el nivell nostre de... O sigui, conforme anàvem fent-nos més adultets, doncs anàvem... Sabíem coses i intentàvem millorar.
0: Bueno, l'experiència és un grau també,
3: per
0: no?
3: Això.
1: Sí,
3: doncs veus altra gent com treballa, com es pot treballar, com es pot estar més còmodo. I per lo que dius tu, sí que pensàvem que en esta gireta...
0: Gireta, no, gira.
3: Sí, és una gireta, no? És de mig any, no?
1: Sí.
3: Sí que teníem ganes de fer-ho com... No sé si professional del tot, però bueno, sí que al final sí que ha sigut, com diu Nadal, pues, el portar a un equip de tècnics, de tècnica, que corren per a tu, l'arribar i que estiga muntat, que soni bé, també, tant a nivell tècnic com a nivell intern. També hem portat, pues, tenim a Anna i Alba, Anna Millo i Alba Terol, que ens han acompanyat en la gira, que li han donat un plus de professionalitat també al d'això. Hem volgut, pues, que tocaren tots els que hem sigut la gossa, no? Ja hem parlat en alguna altra entrevista que Arnau, per exemple, en l'última gira no va estar, i ens feia il·lusió que estiguera també en aquesta gira, tant Arnau com Marcos. O sigui, que estem l'equip al completo.
0: I això, doncs, també fa gran a l'escenari, clar que sí. Comentava el Pic en les dinades que fèieu, solia eixir la conversa de que volíeu tornar o de que aquesta possibilitat estava ahí, no? Quan decidiu que ha de ser així i que ha de ser en el desè aniversari de la vostra baixada dels escenaris?
1: Pues farà quasi 2 anys. Però és, bueno, el que diu Pinanya és veritat, que sí, que aquestes coses les hem parlat sempre quan hem, bueno, quan hem quedat i tal, però un poc en pala amb broma, o sea, fins jo què sé, Nadal de fa 2 anys o per ahir, no comencem a parlar un poc més seriosament. I bueno, sobretot per això, perquè la broma aquesta que havíem portat sí que arriba a un punt en què sí que pensem que si no és en 10 anys que fa 10 anys redons, pues igual ja no ho fèiem, no de tornar mai més, no? I que conforme vas fent major, dones compte que de vida només tens una. I bueno, era d'aixes coses que igual que mos quedàvem a tots per fer, no? I que si no la fem ara, pues a saber, no? I crec que això va ser el que més va moure, no? Després, evidentment, pues ja va haver, es va parlar de moltíssimes més coses, però això és el primer punt així que el fa moure't un poc, no?
3: Sí, o sea, va ser, a veure, eixia, però eixia de broma. Era com, i si tornem? O sea, jo crec que en un principi no es tenia pensat tornar, però sí que es veu, com diu Nadal, de... era... ara es va plantejar un poc i era o ho fem ara o el més segur és que no ho faríem. I tenia un sentit, lo dels 10 anys, pues, tenia un... li donava més sentit a la cosa, no?
0: Efectivament. I esta tornada podem dir que l'heu feta tirant la casa per la finestra o el burro, el que vulgueu, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè vau decidir, com ja com ho hem comentat, fer-ho aixina com top, no? Sent una banda top. Heu fet també un podcast exclusiu per a vosaltres, El territori a Tornallom. I li hem preguntat també a la periodista especialitzada en música, cantant, amiga, a Manuela Alandes, i ens ha explicat això.
4: De la gossa sorda destacaria que són grans persones, són bones persones, dalt i baix de l'escenari. També que es nota que són amics i que s'ho passen molt bé. I això és una de les coses que més m'agrada veure quan estan en concerts, les cares que fan, com es miren i quina connexió tan potent hi ha entre ells. Això és molt xulo. Musicalment és un grup que té potència, que és capaç també de navegar entre estils musicals molt, molt diferents. Et fan un latín, et fan un rock un poc més dur, passen per l'esca... I la capacitat d'enjuntar tots aquests estils que a priori algunes vegades no tenen massa a veure, però dius, mira, ho han aconseguit, els ha eixit bé i els ha eixit una cosa rodona. Això no ho tenen tots els grups, però la gossa sorda sí que ho té. El poder de les lletres de la banda és una de les coses que més m'admira. Cançons que van fer fa 15, 12, 10 anys, desgraciadament per algunes raons, que és que les coses no han millorat com haurien de millorar, continuen molt vigents. D'altra banda, això és el poder de la literatura i de la cultura, saber radiografiar un moment, però que no sols és fruit d'aquest moment que estan vivint, sinó que s'allarga en el temps i arriba fins a molt més enllà. Això és el poder de la literatura i és el poder també de les cançons de la gossa, aquesta vigència, aquesta potència per a contar coses com els desgavells immobiliaris, com no apreciar la terra, com denunciar injustícies que es van cometre durant la dictadura, després parlar d'aixòs cacics de poble que alguns continuen, i això no és tan fàcil, i fer a través de lletres que li arriben a tot el món. Destacaria la part intergeneracional que han aconseguit en aquests anys. Ells en 2016 paren i a partir d'ahí hi ha cançons seues que les noves generacions que escolten a través de Spotify escolten una vegada i una altra i una altra i una més i una més i una més. Batista Esteva té milers i milers d'escoltes. Camals Mullats, milers i milers d'escoltes, moltíssimes. I això ha fet que arribi una nova generació preocupada per la música, per la cultura, que es pensava que mai tornaria a veure la gossa sorda en concert i en directe, ni que escoltaria un tema nou de la gossa sorda. I arriba a Tornallom i tot això que s'ha anat gestant ahir hi havia un rerefons durant tots aquests anys de persones escoltant la gossa sorda, veient 2026, torna a passar i tenen tema nou i poden escoltar-los en directe. Ha sigut molt emocionant per a molta gent jove, per a pares un poc més majorets i fills i filles que no pensaven que anirien just de concert i hagin estat els concerts de la gossa. Fer el podcast a l'Espai Veïnal de Pego va ser molt xulo, perquè vaig descobrir més sobre la gossa sorda i a banda en tingueren tan entretinguda. Quan més persones en una banda, més històries, ells en són molts, a banda es porten molt bé, es complementen, si un conta una part d'un viatge que feren o d'un concert en el qual es van perdre, l'altre la completa en coses que el de més enllà no recordava. Són generosos, van ser molt generosos en el podcast, van contar moltíssimes coses a l'Espai Veïnal, jo m'ho vaig passar molt bé, feia un poc de fred, però haguera aguantat una horeta més, i mira que estigui en temps, però va ser molt interessant. Al final ells també radiografien una època de la música valenciana, són part de la història, el que passa que ells no s'ho creuen, però sí, són història de la música en la nostra llengua. El panorama musical valencià actual és molt diferent a com era en 2016, quan ells s'ho van deixar. Ara mateix ja no es treballa tant per àlbums, sinó que es fan més singles i es llancen més videoclips. I és prou diferent també la irrupció de les xarxes socials, ha fet que es parli de música d'una altra manera, per a bé i per a coses no tan bones, la veritat. I després, el que sí que és sorprenent, i passa ara, pot ser més que abans fins i tot, és que per a les persones viure la música en directe és com un fet que han d'estar allí, l'han de compartir, han de dir que estaven, i d'això ens alegrem molt. Per això els concerts de la gossa sorda han sigut tot un èxit.
0: De fet, els concerts, comenteu que quan acabeu la gira hi haurà al voltant de 200.000 persones que vos hauran vist actuar en directe, no? Perquè és veritat que últimament es parla d'experiències, no? De que la gent vol viure experiències i entenc que estar en un directe de la gossa sorda és una experiència i sobretot en esta última etapa, no? La de la tornada i més en concerts com el que es farà a Pego, perquè serà l'últim i, per tant, si no veus l'experiència en aquest moment, ja te l'has perduda. No pots tornar a reviure-la. D'altra banda, comentava Manuela que heu estat capaços de navegar entre estils musicals molt diferents. No sé si teniu algun en el que esteu més còmode que en un altre o tant fa. Tots són vàlids.
1: Sí, bueno, suposo que cadascú del grup contestaria una cosa.
0: Bueno, això també és la riquesa, no?, de la diversitat.
1: Sí, jo suposo que també és que com a filosofia de grup no tancar-nos, o sigui, en sigui evidentment que hi ha alguns estils que no els hauríem fet mai perquè no ens haurien eixit, no? Però alguns estils que estem fent ara fa 20 anys no mos eixíem i es fem en tota la cara dura del món sense tenir ni idea. O sigui, que n'hi havia coses que... Érem atrevits, sí. La veritat és que per la tècnica que teníem érem bastant atrevits a l'hora de plantejar. Però crec que la filosofia era un poc de que buscar un poc el que el demana cada cançó, no? Intentar entrar dins de... Quan fas una cançó no pensar, bueno, ara vaig a fer una cançó de tal estil. No es tracta d'això, sinó quan planteges una cançó, la lletra, la base musical o melòdica, dir això, quin és l'estil que li aniria bé, no? Això és un poc la filosofia que hem tingut sempre del grup, el qual també ha fet pues, que naveguem un poc entre estils diferents, no?
0: Alguna aportació més?
3: No, ho explica molt bé. Sí, perquè no... És veritat que pareix que és que com la deixada del grup era ska, però no ho... O sigui,
0: no només
3: s'heu
0: senyit això.
3: El que diu, quan traiem una cançó, això, intentàvem mirar el que dia la cançó i aportar-li el ritme que més li...
0: Se li acoplava.
3: Com ha dit Manuela, pues, han fet des de regues lents hasta cançons de rock bastant dur, no? O sigui, que n'hi ha un
0: ventall,
3: un ventall de ritmes i de sonoritats ahí que està guai, però vull dir, crec que fluïa natural, no? No ha sigut mai...
0: Això també és interessant, no? Per a que dins de els directes dels que estàvem parlant abans tot fluïsca més.
3: És que també una cosa important que parlem prou és que no sé si perquè estem tan canviat, xarxes socials o es pot comunicar més, nosaltres el que fem prou era quedar per assajar. O sigui, quedar al local, no? Assajar ja era una altra cosa, però quedar
0: sí.
3: I jugar, això la gastàvem prou, que ara crec que està perdent-se un poc el tema de quedar al local per assajar, no? El tu a tu ara es queda molt en, doncs graves, cada un graves a casa, però crec que es perd un poc aquest contacte...
0: La individualització de la societat, que també es trasllada als grups, no?
1: Sí. Sí,
0: és una llàstima.
1: Nosaltres, la veritat és que tot era molt lent, de vegades fins i tot desesperant, sobretot al principi, però sí que donava cada cançó i cada cosa la parlàvem un milió de voltes, la discutíem un milió de voltes.
3: Sí, n'hi havia que més, n'hi havia que menys, però sí que és veritat que jugàvem molt en les cançons. No? Normalment, quan portava una lletra, anem a provar la Xina. Sí, però anem a provar la Xina. O sigui, era lent, però teníem eixa jugar, no? Eixa contacte.
0: Anem a escoltar una cançó, bueno, un tros.

0: I apunta Manuela Alandes al poder de les vostres lletres i de la seva vigència, no? De fet, podem afirmar que moltes s'han convertit en himnes. Com us sentiu quan milers de persones canten amb vosaltres allò que heu compost?
1: Bé, bueno, és una cosa molt bonica. D'alguna manera, pues, és el que esperaves quan vas fer un grup, que la gent arribar a cantar les cançons que estàs fent. N'hi ha... que les canten a un concert és una cosa molt bonica.
0: Jo, però que aneu per ahir pel carrer i de sobte...
1: Sí, home, jo per exemple ara, pues, què sé, en les manifestacions aquestes per l'ensenyament públic i tal, que n'hi ha molta gent que gasta, han gastat consignes de la gossa sorda en les pancartes i tot això, no? Pues, això també, la veritat és que és fins i tot més bonic, perquè clar, no, està en un context diferent que no és un concert. Un concert és normal que la gent vingui a cantar les cançons, però quan canvies de context i es veu que la gent també s'ha aprofitat d'això, doncs pues està molt guai, sí, sí, la veritat.
0: Sí. I quines són les cançons que sí o sí han d'estar en un concert? Això és que la gent està esperant a que les, doncs això, que les toqueu per a cantar a tot pulmó.
2: Pues a veure, crec que n'hi ha, com bé has dit tu antes, n'hi ha algunes que sí que s'han convertit en...
0: En himnes?
2: Sí, sí, nosaltres que ens costa de dir,
0: dir
2: no?
0: Però bueno...
2: Però sí, està, pues, òbviament, pues, Camals Mullats, Barcers, Calitxa... N'hi ha alguna que és imprescindible tocar, que nosaltres no la tocaríem, o n'hi ha gent que li costa més de... perquè l'han tocat moltes voltes. Són cançons que, igual, pues, musicalment no són...
0: Ja, que no s'adapten tant al que
2: sí.
0: Vosaltres voldríeu.
2: De fet, han provat alguna volta de llevar-la i ens vam donar compte de que no...
0: No podria ser. No.
1: Yeah.
2: Però no. Crec que és prou variat el... No sé on va ser... No sé, bueno, jo és que com internet no el controlo molt, però sé que es va fer una enquesta de quina és la cançó que...

0: tenia molt de marge tampoc per a dir anem a fer una cosa un poc més nova, perquè clar, sí, tampoc podies certes cançons no tocar-les. Aixina i tot, n'hi ha algunes cançons que no toquem que la gent també les demana, clar. Mm. Sí, sí, sí.
1: És que la gent voldria que fereu tota la discografia.
0: Ja. No, jo de fet l'altre he pensat, dic, com, si, si podien tornar de 6 abans i fer totes les cançons que no hem fet ara.
2: Això estava guai.
1: Sí. Sí. Apunta-te.
0: De cares bé. Sí, concert sí. De cares bé.
1: Això hauria estat molt bé, sí, sí. Bueno, o estarà.
2: Perquè nosaltres també és veritat que vam intentar clavar-ne algunes, però clar, era clavar algunes era llevar algunes, clar, que no es poden llevar. Saps? Però sí que mos molava, no? Perquè crec que ho han fet, eh?
1: Quina és la durada perfecta d'un concert? Més o per a vosaltres?
0: No, la depèn de lo que vulguis fer. Una durada perfecta és una hora i 20 minuts. Però, clar...
1: Has de donar més.
2: Hora i, hora i mitja seria lo normal.
0: Una hora i mitja... O fins i tot un poc menys, sí. Perquè seria lo...
2: Una hora i mitja és lo que crec que és un estàndard de concert.
0: Sí.
2: Però és lo que estàvem parlant abans. Vull dir... No donava. I crec que també per ser un retrobament, pues crec que podíem oferir un poc més. Més coses, no? Damunt el fet de posar una entrada que la gent pague per voret, ens sentíem en l'obligació, la necessitat de oferir més, que també ens apetia, no? No era només per això, però
0: clar.
2: I vam trobar que en el temps que vam fer estava guai.
1: L'equilibri.
2: No, però els concerts de llars que vam fer, de tornada, de Picassent, Cunit, tot això, la durada era dos hores i mitja. No?
1: El doble.
2: I pensàvem que igual era massa.
1: Però la gent no es va cansar.
2: Però crec que no.
1: Pues això és important també, i vosaltres, efectivament. Esteu ja ahí entrenant, no? Sí, bueno, sí. Vau començar entrenant.
2: Sí, era veure què passa i, bueno, va, no està mal. Va.
1: Veiem que heu fet podcast, que teniu unes xarxes socials molt dinàmiques, que heu fet una samarreta dedicada a este últim Aquelarre i que, de fet, m'ha arribat que es va vendre molt bé durant la Fira de Comerç de diumenge. Però és que, a més, teniu un llibre que parla de la gossa sorda. Amb motiu de la vostra tornada, el crític musical i especialista en músiques mediterrànies, Josep Vicent Freixina, refà la vostra història a través de les vostres cançons i del context en què va néixer la formació. Freixina, en La gossa sorda, saó i polseguera, ofereix les claus per entendre per què, 10 anys després de separar-vos, la tornada de La gossa sorda ha estat un fenomen tan inesperat com massiu i necessari. I a ell també li hem preguntat.
3: Bon dia. Per analitzar les aportacions de La gossa sorda en els darrers 25 anys, jo distingiria, d'una banda, la seva contribució com a formació emblemàtica del que ha sigut el moviment cultural més important del segle XXI al nostre país, allò que anomenem música en valencià. I de l'altra, la seva contribució ja a nivell particular, com a grup, en el camp de l'agitació política, l'acompanyament dels moviments socials i, en el que per mi és més important, en la creació d'imaginari col·lectiu i d'una idea de valencianitat. Si comencem sospesant la seva participació en el moviment de la música en valencià, jo crec que hem de concloure que ha estat absolutament decisiva. Han sigut un dels grups més populars del moviment, han tingut un enorme efecte d'arrossegament i han contribuït molt significativament en l'onada d'autoestima lingüística, de socialització valencianista i de contrapès institucional que ha propagat el moviment. Després, si ens fixem ja en la seva singularitat, hauríem de valorar com cal la construcció d'un cançoner atapeït de clàssics que ha ocupat un espai ben gran en la conformació d'un imaginari col·lectiu renovat que barreja resiliència lingüística, dissidència política, contracultura popular, compromís en llengua, cultura i territori i autocelebració festiva sense que cap d'aquests elements grinyoli. Per mi han sigut un grup que ha sabut prendre la temperatura política, social i cultural del país com ben pocs altres. I a més, donar-li una resposta immediata en forma de cançons. Així que crec que els hem d'estar ben agraïts.
1: La gossa sorda, saó i polseguera ha estat editat per Sembra Llibres i per a Freixina heu sabut prendre la temperatura política, social i cultural del país com ben pocs altres i a més donar-li una resposta immediata en forma de cançons. Com s'aconsegueix això?

0: aconseguir això? Pues no sé, això és una qüestió de molts anys, no? Nosaltres sempre ho hem fet tot molt a poc i...
1: Però la sensació pel que pareix no és eixa, no? Sinó que...
0: Clar, perquè ara tu fas un anàlisi a posteriori i dius com s'aconseguir això, però bueno, no sé. Nosaltres jo crec que va ser a finals de l'any 95 quan vam començar a pensar que volíem fer un grup. Fem els primers assajos a l'any 97 i el primer concert a l'any 99. O sigui que imagina't tu, em passen 4 anys ahir d'anar pegant bacs per ahir i fins que traiem el primer disc, que és l'any 2003, o sigui que imagina't els bacs que hem pegat, no? Per a que ara responguis, com s'aconseguia això? Pues, bueno, pues simplement és intentar, no sé, ser fidels a nosaltres mateixa, el que hem pensat ho hem posat damunt de la taula, ho hem intentat transmetre en les cançons i ja està. No sé, llegiu el llibre de Fregina, que està molt xulo. Jo no l'he acabat, però em va passar l'esborrany i anava llegint-lo a la Furgo quan anàvem per als festivals d'això aquest estiu. I a mi m'ha agradat, però clar, bueno, jo... La veritat és que sóc protagonista i és normal que m'agrade, no sé. Però crec que és un... És important i bueno, que quede... Per a nosaltres és important que la memòria del grup, ara que el grup s'acaba, pues, que quede això per escrit, pues, és interessant.
1: Bueno, i també és un grau important, no? Perquè ho hem sentit així moltes vegades a la Casa de Cultura, que tot allò que queda escrit, imprès, és com que passa a la història d'una manera com més real, no? Que
0: ja, tot això allò estava, anava a dir-ho també, anava pensant això, o sigui que segurament els videoclips que fem els arqueòlegs no els trobaran, però potser algun llibre troben per ahí. Sí, sí,
1: sí, sí, no, sí, és veritat, sí, sí. Que tot i que sona molt analògic, és aixina.
0: Sí.
1: Anem a escoltar una altra de les vostres cançons.

0: ja no queden referents.
1: Algú va preguntar durant la presentació del cartell de l'últim Aquelarre si este adeu era definitiu. I estic convençuda que és una qüestió que vos hauran fet moltes vegades. Si és l'últim Aquelarre, l'últim concert. Pere va comentar en aquest moment que un grup que torna per a quedar-se ha de treure nova discografia. Vosaltres, per a l'ocasió, només heu tret una cançó, el títol que dona nom a la gira, a Tornallom, que estàvem escoltant. La pregunta continua ahí, no? No teniu pensat continuar, tot i l'èxit que ha tingut esta tornada?
2: No
3: tenim pensat continuar. No. És que és veritat que crec que, bueno, tu no has fet més d'entrevistes, és una pregunta...
1: Sí, clar.
3: ...típica. I no sé per què, no sé si es busca el però no anem a continuar tocant, perquè és una cosa que teníem decidida des del minut 1.
2: Sí. Ja.
3: I no cabia lloc a la d'això, perquè sí que, un comentari un poc de broma, bueno, si va superguai, igual, i va ser com, no. S'acaba així i s'acaba i au, no hi firmem. Ja està. No vam deixar opció
1: a continuar. Queda clar.
3: Sí.
1: Queda clar. A Pego teniu una doble actuació el 9 d'octubre a les 6 de la vesprada al recinte Multiactivitats la Trilladora. Feu la que la reta junt amb Petita Rebel i l'11 d'octubre l'última que la ret junt amb Abril, Quinto, Romàntic Dimoni, Xúquer DJ, DJ Va de Bo. Com ix la idea de la que la ret?
2: Jo crec que aquesta idea és pràcticament des del principi, quan van començar a pensar de tornar. Quan, al principi, que volíem fer només tres concerts, a veure, nosaltres només volíem fer tres concerts, però és cert que tot lo de la girada de després no ho teníem pensat. Però sí que teníem pensat que, bueno, en algun moment havien de tocar a Pego, no? Però en aquest moment, quan comencem a parlar dels concerts, van dir, bueno, és que igual molaria posar una zona per a xiquets en el concert, per a que puguen estar, però dic, ja, però és que igual els xiquets a l'hora que toquem no és una... I ja, a partir d'ahí comença a pensar, bueno, si algun dia toquem a Pego, podríem fer un concert per a xiquets. I ja que queda un poc per a xiquets de Pego i de la comarca, en la memòria i tal, no serà un poc la idea, però sí que és cert que, bueno, va anar venint tota la gira i és una cosa que també al final, realment la decisió final ha sigut un poc a última hora, perquè sí. Tampoc, però, o sigui, fins a ben entrar l'estiu no està clar el lloc, ni està clar que podem tocar a Pego, i una volta està clar això, el següent que parlem és de fer el concert per a xiquets.
3: Al no tindre el concert de Pego
2: clar.
3: El lloc no podíem tirar avant lo dels xiquets.
2: Sí.
3: Estar clar que anàvem a tocar a Pego, trobar el lloc que este que hem trobat, i ara posem damunt la taula, bueno, entonces això que parlàvem de fer-lo de xiquets, el tirem avant? Vale, el tirem avant. I hem intentat fer-ho, pues, lo més... A veure com és, però...
1: Ahir el repertori serà un poc diferent al de l'últim...
3: Sí, hem estat este cada setmana i això repuntant-ho ahir un poc, i la idea és fer un... La idea és oferir el mateix espectacle, òbviament reduït, però oferir el mateix espectacle, o sigui, perquè he sentit, ho fareu acústic? No, farem un concert en tota la banda, en tot el que estem portant, el que el farem més curtet, perquè és...
2: Més curt, perquè 2 hores i mitja igual no ho entenen, nanos, ahir.
1: Igual
3: no. Doncs estem amoldant-ho per a que els xiquets puguen gaudir-ho bé, però que senquen, o sigui, que veguen el rock and roll.
2: Sí, adaptar un poc al públic que tindrem i bé, i també pues, està Petita Rebel, que són xiquetes de 9 anys, que tenen un grup, i després pues, tota l'animació per a xiquets i xiquetes de l'espectacle de Fretes i Cançonetes que van per ahí, que ens ajudaran també a que n'hi hagi animació infantil i que, bueno, que se ho passen molt bé durant tota la...
1: Tota que ho recorden ahir.
2: Sí. Clar, sí, la idea, quan de la cançó de decidir que tornarem a sembrar la llavor de la polseguera, pues, també era un poc això, no? Pues que els xiquets i xiquetes de Pego i de la comarca pues d'ací uns anys pues, recorden de que van anar a un concert de la Gossa Sorda. No?
3: És que això ha sigut un dels motius de la tornada, que també ho hem dit, ha sigut lo de... Per almenys, bueno, crec que a nivell de... És que tenim fills, no?, del grup, que som, hi ha bastants, és que els nostres fills veguen què és el que feia el papi abans, no?
1: Que siguin testimoni cas, pues, directe.
3: Sí, la meva filla, per exemple, em deia, papi, jo no tinc a veure tocar, i això. Entonces, este concert també va un poc per ahí, no? És com, tant els nostres com els fills des que venien als concerts, no? Que,
1: això que, diu que són intergeneracionals.
3: Sí, i que tinguin el seu concert, no? Especial per a ells. I també... que em toca de primera mà, crec que està guai perquè tocarà Petita Rebel, faran unes cançonetes, i crec que està guai que es vega eixa... O sigui, que els nanos es veguen reflexats en un grup de la seva edat que poden... que es pot tocar, vamos, i que s'animen a fer música. I, no? Que veguen que sigui un concert per a ells, dedicat per a ells, i que veguen que mola fer concerts, que mola fer-te un grup, que mola... No?
1: Sí, allò que vau viure vosaltres, sí. No, en certa manera, sí. El poder transmetre-ho a les noves generacions. I la tria del cartell de l'últim Aquelarre va ser fàcil o ho vau tindre clar des del principi?
2: El cartell, el refereixes als grups?
1: Sí, als grups.
2: Home, fàcil no és, perquè sempre has de triar i clar, sempre...
1: Es deixarà, quedarà algú fora.
2: Gent fora, sí. Que haverà molt a posar, no? De fet... És un cartell bastant ple per a un concert. O sigui, recordo que això a casa ja va dir, heu muntat un festival, no? I per què no? Però sí que un poc sí que tenien clar, conforme anàvem omplint els altres concerts autogestionats que hem fet amb els grups que ens acompanyàvem, clar, era com que tenien clar que els grups de Pego els portaríem a Pego, no? Això era un poc... Sí que teníem un poc clar això. Després hem hagut de parlar, decidir si portem a este, portem a l'altre, portem a algú de fora, com és el cas d'Abril, pues portar una representació de dones de la comarca. Però bé, en un principi estava prou clar des del principi que seria aixina també, perquè... Bueno, això jo recordo que ho vaig parlar en l'últim concert que vam fer fa 10 anys a Pego, que, bueno, també a banda de ser nosaltres un grup de la música en valencià, també som un grup de l'escena pegolina musical, que som un grup que venim també de, pues, d'una tradició anterior a nosaltres, i que després de nosaltres pues, està bé pensar que n'hi ha altra gent que ve amb força, no? I bueno, jo vaig anar a dir, bueno, al final, o sigui, quatre grupes de Pego i portarem a 20.000 persones, així,
3: sí, no? Sí,
2: seria un poc la idea.
1: Sí, el saber que hi ha gent que continuarà en aquesta escena pegolina que deies, i també comarcal, no? Que és interessant. Estem a punt d'acabar. Amb quin missatge voldríeu que es quedarà la gent de la Gossa Sorda? Ai, ai, ai.
3: Uf. A veure, per mi, bàsicament, que és lo de fer música, no? És que... Bueno, no s'ha explicat bé, però el que vaig a vingut als concerts i se ho vaig a passat bé, que és el que ens ha passat a nosaltres, jo crec que per mi en això em quedo satisfet. Perquè he sentit gent que s'ha emocionat. O, per exemple, l'altre dia a Brussel·les n'hi havia gent plorant. I jo em vaig... és com el dones compte de que, bueno, algo està passant així, no? O sigui, jo per a mi en això em quedé... O sigui, el gaudir de la música i que quede, o sigui, el missatge, tota la història, però crec que és necessari ara gaudir. O sigui, que ja tenim prou...
1: Sí,
3: penombres i prou mogudes que venen rares. El reivindicar divertim-nos, crec que està bé.
1: Que és un puntàs.
2: Sí, jo no, simplement pues, de cara a la gent més jove, que evidentment nosaltres això ens ha costat anys i panys i com una carrera d'obstacles, hem pegat molts bugs per arribar fins on estem, però bueno, que al final també es poden fer les coses a un nivell alt, a nivell professional, fins i tot arribar a guanyar diners i fent un poc lo que, fer aquelles coses en les que creus sense haver de rebaixar aquests plantejaments ni plantejar-te exclusivament en el que és la cultura blanca, no? Abans era com que és que si parles, fas aquesta música o parles de tal cosa, no el posaran a les 40 principals. Molt bé, nosaltres no ens hem posat a les 40 principals. És que si parles de política, això fa 30 anys ho diuen, no? Ara diuen, no, és que si parles de política, l'Instagram el penalitza, no? I entonces ja no... Pues nosaltres hem parlat de política i hem dit el que ens ha donat la gana i, bueno, i estem ahí, portant milers de persones als nostres concerts i un poc dir-li a la gent d'això, que passen de totes aquestes prevencions i de que no digues això, no digues l'altre, que confien en ells mateixos i que també tinguem en compte que, bueno, que en els temps que vivim, en els quals pues, hi ha pues, una involució política i social molt evident, pues, que la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural que n'hi ha, que és important també a banda de raonar i de convèncer la gent en dades i tal, pues, també és important emocionar-la.
1: Sí, i moltes voltes per ahí entren millor les coses, a través de l'emoció, no? Doncs confiem que en aquest últim aquelarre la gent s'emocione, plore, riga, balle i s'ho passe fantàsticament bé. Ho contarem, intentarem traslladar-ho després als dies següents des de Ràdio Pego. I doncs moltíssima sort en aquest últim concert, aquest últim aquelarre.
2: I moltes gràcies. I gràcies a Ràdio Pego per tots aquests anys de suport.
3: Sí.
1: A vosaltres per estar ahí.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: dia.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
2: I cada dia me cuesta
3: más. Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
4: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
5: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, 107.8 en el

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

know you want the whole one, not on strike, but I'm

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Radio Pego.

0: 107.8 Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Escoltes Radio Pego.

0: Tornar cap a casa per la senda de la muntanya és la primera imatge de Colpeja Forta. Benvinguts i benvingudes a este especial Gossa Sorda. Perquè doncs, volem saber més del que serà l'últim aquelarre. I és que la Gossa Sorda torna a casa, és el que farà l'11 d'octubre, diumenge, el seu desig de poder tancar la gira a Tornalló amb el seu poble s'ha complit, i si la meteorologia ho permet, la festa serà memorable segons els detalls que han anat donant fins ara. La Gossa Sorda no necessita presentació, però és cert que durant este periple de tornada han passat per molts mitjans de comunicació, han estat en moltes ràdios, i nosaltres, la ràdio del poble, la ràdio de proximitat, no volíem ser menys. I per això tenim ací una representació. De moment tenim amb nosaltres a Josep Nadal. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Però confiem que d'ací un ratet ens diguin dos més...
1: Bueno, vindrà algú més, esperem.
0: Sí, sí, sí, esperem que sí. Per començar, m'agradaria saber si esperàveu l'èxit que heu tingut. És a dir, si aquests tres concerts inicials, que finalment seran 17, els teníeu en ment quan vau decidir que tornàveu?
1: No, a veure, la veritat és que, clar, els números són diferents. A nivell d'escala no estem parlant del mateix. Nosaltres, clar, teníem èxit però fent concerts de 1.000 o 2.000 persones. Mm-hmm. I, clar, és diferent plantejar-te concerts més multitudinaris i damunt cobrant d'entrada, clar, que és un rotllo diferent a el que hem fet sempre, no? Sí que notaven que n'hi havia una certa... un cert rum-rum, així, de que n'hi havia alguna gent que volia que tornara a la Gossa, però no esperàvem pues, que les coses anaren conforme han anat a tots els nivells, no?
0: En este punt, al principi, anem a fer la vista enrere, val? Als inicis. Hem buscat l'ajuda del manifacer musical Ferran Signes, més conegut com a Pi, perquè ens ajudarà a situar els inicis de la Gossa Sorda. El col·laborador d'esta casa durant tants anys aprofita també per a fer balanç de la trajectòria del grup.
2: Per al qui no ho sàpia, la Gossa Sorda va començar per allà el 97, va començar a gestar-se el que seria després el grup, entre amics, es parlaven, vam fer algun punt allà el 98 o principis del 99, vam fer algun concertet així només per amics i per poca gent, en festes privades. I després, el 99, a mi, Vicent Pérez, de la cooperativa, li s'ocorreix la brillant idea de dir-vos a mi i a la Rose, la seva filla de la Rose Productions, la meva Rose, que muntarem un festival. Muntarem un festival perquè per la gent jove, perquè és gent que feien la paella per socios, el no sé què, el no sé quantos, i se ve per camí i diu, Fernandeta, tu que t'apanya la marxa, tu no vos muntaries un festival? I allí vos tens a mi i a la Rose buscant grups, etcètera, etcètera. I clar, i entre altres bandes locals estava un grup que es començava a sentir-se parlar d'ell, que era la Gossa Sorda. I això és el meu primer contacte amb ells. Les personetes eren una quadrilla de xiquets, la mitja d'edat eren 16-17 anys, els més majors, Josep, i el nostre Jordi, que ja no està, però des d'on estiga, dalt de la seva lluna guerrillera, està mirant-nos i protegint-nos, com sempre. La Gossa Sorda, en un principi, eren Pere Joan, Salva Bolofer, Josep Nadal, Chicho i Jordi i Dimas. Recorde veure-vos gravar la primera maqueta, allí en el Saló d'Actes de la cooperativa, La Gossa està que bossa. Recorde quan vam vindre a presentar-la a Ràdio Pego, tots ells estaven en el programa que es deia L'Eixir del Vàter, Josep i altres, Josep i Jordi, entonces tenien un programa que es deia L'Altaveu, Foteu-li canya, i eren temps de Barret, i el senyor Barret va anar en companyia dos més a tirar-los al carrer. I jo vaig tindre el privilegi de que tornaren a Ràdio Pego a presentar la seva primera maqueta. Jo sé que la primera maqueta aquella, la veritat és que vaig estar molt present durant la gravació i tal, i a mi la primera banda que em venia al cap era Encortatu. Per ese toc reivindicatiu, per esa mescla d'esca, de punk, esa ràbia jove, esa, eses idees tan clares, i jo ahir em vaig enamorar. Després vindrien tantes coses, vindrien concerts compartits, gravació del Vigila, del seu primer disc, per dir-ho d'alguna manera, encara que fossin 5 o 6 cançons, Garrotades, Saó, L'últim heretge, La Polseguera, i per acabar, gravant un dels millors discos en directe que s'ha gravat des del País Valencià, que és l'última volta. Durant tot aquest temps, La Gossa és un grup que no han perdut mai, no van perdre mai ni la seva manera de pensar, ni la seva idea, ni la seva identitat com a poble, com a gent lliure, com a gent humil, com a gent reivindicativa, com gent al costat dels més necessitats, i sempre en defensa. Les seves lletres són prou explícites, no cal que faci propaganda d'ell sobre això. Les seves lletres són prou explícites sobre quina és la manera de pensar de La Gossa Sorda i el seu entorn. Ja el dic, a mi em van enamorar des del principi, vaig tindre la sort de presentar el Garrotades allí en Radio Pego, ja en Illa d'Encanta, després del Saó, i després jo ja em vaig deixar la ràdio, però ells no me'ls han deixat mai, ni ells m'han deixat mai a mi. Això també s'ha de dir. Dir d'ells que és un grup que cançó a cançó han anat fent camí, sense ningú altre un tipus d'expectativa, i cançó a cançó els xicons s'han corregut. Tot el País Valencià, tot el Principat, molta part de l'Estat, Euskadi, Madrid, etc etc. I han tocat en París per a un col·lectiu de presos dins de la presó, han tocat a Croàcia, han tocat a República Txeca, i els xicons acaben en Japó, en el Fuji Festival, en els mateixos Red Hot Chili Peppers, caga't l'orito, o caga't l'oret, que vulgueu dir. O sigui que és una banda que passet a passet, sense fer ruïdo, han anat fent, han anat fent, han anat fent. I no ens oblidem de Palestina. Ells van anar a Palestina a tocar amb músics d'allí. I què més dir de La Gossa? Per a mi, el que ha diferenciat a La Gossa sempre dels altres grups, a part de l'actitud i el creure en ells, en les seues possibilitats, Jordi és el que més creia en el grup. Ell sempre ho deia: Piranya, anem a ser grans. Grans d'esta manera. Anem a escampar la idea. Que la gent sàpia, perquè la lletra és molt important. Hi ha una frase de Josep Nadal, cantant de La Gossa, que ho diu molt, que la música és una arma carregada de futur, i realment, perquè les bales s'acaben, però les lletres de les cançons no. Les lletres de les cançons no s'acaben mai, i aquest legat sempre estarà ahí. I així van arribar fins al 2016, ahir se ho deixen, i per la gent que es pensa que ha sigut una cosa d'ara de que hem vingut perquè és el moment, perquè no, ells sempre ho diuen: tenim que tornar, quan fèiem una paella ens ajuntàvem a la segona casalla, ja es comencen a cantar les cançons i a dir que a veure quan tornàvem. Tornen en el moment adequat, en la gira Tornallom, passen de ser una banda de punkis a una fucking big band, en una posta en escena, que jo vaig tindre la sort de veure-los en Picassent, una posta en escena impressionant, i unes cançons increïbles que pel temps han anat creixent, encara que siguin les mateixes de sempre, pel temps han anat creixent. I una gira que s'ha corregut altra volta tot el Principat, han tocat en Andalusia per primera volta, País Valencià, i este cap de setmana passat van tocar en Brussel·les. Quasi res. I ara, el dia 11 d'octubre, fan l'últim gran aquelarre de La Gossa Sorda, ací, en Pego, en el seu poble. El poble que els ha vist nàixer, els ha vist créixer, i en el poble en què ens han fet cerveses, hem esmorzat junts, han compartit vida, han compartit il·lusions i moltíssimes coses. No, no me s'acudeix dir massa més coses d'ells, simplement que la gent no es perga el que serà el gran legat de La Gossa Sorda, el seu últim aquelarre. Dir també els canvis de formació: Dimas se ho deixa, Jordi es fa maraltet fins que partix de vacances en el seu Ovidi. Pense que han anat creixent al mateix temps que anava incorporant-se nova gent. Jordi venia de Fahrenheit, entra Arnau a la guitarra, el meu Edu Torres s'incorpora ja completament en el grup, que sempre des del primer disc pràcticament havia col·laborat en les percussions, però entra i entra a tutiplén, per dir-ho d'alguna manera, al 100% de La Gossa Sorda. Després Joan Marc, al teclat, el gran Joan Marc, que quan va arribar el Garrotades ja li va donar aquest toquet de locura psicodèlica en el seu teclat. Jo recordo ensaig que es marcava una estrofa musical i em feia: Piranya, això no estan preparats encara per sentir-ho. Jo flipava. Respecte a la evolució estilística, també és important ressenyar, sobretot a partir del Saó, un dels discos més redons de La Gossa Sorda, la incorporació d'Alejandro Seguí, que passa de ser de segon dolçainer a ocupar un paper de segon veu de La Gossa Sorda, donant-li aquest toc més ragamuffi, més dab, més junt al teclat i a les guitarres d'Arnau, que cada volta confia més en ell mateix, s'atreveix a explorar més en l'ska i en els solos, etc etc. Passen del de l'escap un primigeni a riguis tan redons com Babaloco, com He robat un altre cor, etc, etc. També hi ha influenciats per bandes europees en les que hi seguissin moltíssim, com Seed, Dapping Corporation, etc, etc. Després, les col·laboracions de Marcos Úbeda i d'Albert, dels Vents d'Obrim Pas, el Bohia, que també va estar tocant la trompeta, l'arribada de Ricky, actual trombó, junt a Marcos Úbeda, Arnau se ho deixa, se'n va en Zo, Marcos també, i arriba Tato a tocar la guitarra, substituint Arnau en el que va ser l'últim directe oficial de la Gossa Sorda, l'última volta. I en 2016 despedixen el que és aquesta primera etapa, així en Pego, en un concert que encara tot el món recorda, davant de 11 o 12 mil persones, estem parlant del 2016, i si ho deixen, faltava el brot de sucre, per dir-ho d'alguna manera, que ja ho he dit antes, de tocar en Japó, en el Fuji Festival, compartint cartell, doncs, el Red Hot Chili Peppers, Beck, etc, etc, etc. Simplement donar-los les gràcies per tot aquest temps que he tingut el privilegi de compartir-lo en ells, per regalar-me cançons cada volta que venien a la ràdio, per tantes coses, i per ser com són i qui són. Gent de poble, gent lliure, i gent sense vos, homenatjant el gran Xavi Morant, que segur que està escoltant-nos des d'algun puesto. I pense que no queda res més que dir. Donar les gràcies a Sara García i a Radio Pego per permetir-me este text i, per supost, a la Gossa Sorda. Gràcies, amics, per ser com sou. Des de Pego ben fort. El dia 11, tot el món a l'última aquelarre de la Gossa Sorda. Bon dia!
0: Josep, un relat fidedigne del que ha estat la Gossa Sorda.
1: No, fidedigne no sé, però és el relat del Piranya. Ell és la primera persona que m'ho va fer la pilota en públic, la qual fa 30 anys, 25, tenia molt més mèrit que ara, perquè no mos coneixia ningú. I, de fet, ell no mos coneixíem personalment, com després, ara que ja som amics, pues ja no té tant de mèrit el que teníem. El que tenia mèrit era parlar bé de nosaltres quan començàvem, que no teníem ni puta idea de tocar, i crec que és la primera persona que va parlar bé de nosaltres. Va vindre quan estàvem gravant la primera maqueta, i això que ha dit, que de cortat o de clash, no sé què, això recordo d'haver-ho dit ell en una volta per Radio Pego, però un altre que van sentir algú que parlava bé de nosaltres. I, I bueno, la veritat és que bueno, en aquells moments la veritat és que ens va animar bastant a tirar avant, perquè nosaltres és veritat que sí que Jordi tenia com un poc més de confiança, però la resta no donàvem un duro pel projecte
0: i ja bueno, on ha arribat.
1: Sí, bueno, sí i bueno, sentir la gent com el Piranya en aquell moment va ser important. I bé, i això que ell, després, fem memòria un poc de... Ara, estos dies, fem memòria de lo que ha sigut el grup, i fins i tot abans que ell ho diguera, és que, clar, ell és com que va estar en els moments clau del grup, no? Només va ser la primera persona que ha vingut la primera maqueta, que mos fa les primeres entrevistes, que mos trau, després del rotllo que havien tingut, que mos van tirar de la ràdio a l'època de Barret, tornem després per primera volta en el seu programa... també inclús siguent època de Barret, i després mos porta quan traiem els primers discos, mos fa el primer festival que fem, que ell és el que està explicant, el Favara Explota, el munta ell, tornem a tocar dos o tres anys després a Favara Explota, de fet la cooperativa mos deixa lloc per assajar, que estem assajant molts anys allí gràcies a la cooperativa, i després presentem, crec que és el Garrotades, també en homenatge a Ovidi, que també és una festa de la seva ràdio, de Ràdio Pego, del seu programa de ràdio. I bueno, no sé quantes voltes, tots els moments clau, no sé si, i crec que la presentació del Saó també és una cosa de que també està el Piranya per darrere, i Ràdio Pego també. O sigui, que tots els moments clau aixina del grup, sobretot al principi, el Piranya ha estat ahir, que és una cosa d'aixes que intuïes, però després repassant la hemeroteca i repassant com va anar el calendari, resulta que el maleït Piranya ha estat ahir des del principi.
0: A veure, jo quan vam tancar l'entrevista vaig pensar en ell per a que aportara alguna cosa interessant, no?, del que ha estat la trajectòria de la Gossa Sorda. O sigui, va ser... venen, vaig a parlar en el Pi. Benvingut, en Salva Balofera.
3: Apropa't
0: al micro.
1: Sí, no en parla molt. Piranya ha estat molt rato parlant i ara...
4: Quan vam entrar m'ha dit, és que està parlant del Piranya. I respecte als màximos.
0: A veure, que ve Carol, perquè crec que el micro no se sent bé del tot. O sigui, Carol, se sent bé? Sí? A veure, parla.
5: Hola, hola.
0: Ara sí.
5: Ara va.
0: Ara sí.
5: Ai,
0: comentava també el Pi que vau estar a Brussel·les. Què tal, aquesta actuació
5: bé,
0: allà?
5: Jo encara no ha aterrat.
0: Encara no ha aterrat.
5: Vam arribar el dilluns a les 3 del matí a casa.
1: 3 del matí a casa arribàvem, sí.
5: I ahir vam tindre jaleo també de preparant lo del directe i tot això. I avui he entrat a currar i estem ahí. I arribat ara, podeu veure.
0: Sí, sí, sí.
5: Però sí, bueno, perdona. Sí, vam estar a Brussel·les i va ser com un viatge despedida del grup, no? A part
0: del viatge internacional, el comiat internacional, podem dir, no?
5: És com l'última volta, o sigui, l'anterior. Ens vam despedir anant a Japó, però això ha sigut un poc més prop, però,
0: bueno.
5: Però Brussel·les va estar molt guai, ens han tratat superbé. El concert va estar molt, molt guai i hem estat visitant Brussel·les, hem estat al Parlament Europeu.
0: I aquesta hi ha el cogollet, no?
5: Sí. Tenim que agrair a Almudena, que ha sigut la nostra anfitriona.
1: Allí, sí.
5: Ens ha portat a... Bueno,
0: ha fet, guia,
5: ha fet
0: totalment.
5: Un curro, Almudena, tant Almudena com l'Espai Valencià, han fet un curro molt gran per a que puguem anar a tocar allí, abril, nosaltres, tot el despliegue que n'hi havia allí de gent.
0: Molt bé, molt bé, m'alegre molt. L'altre dia, durant la presentació del cartell definitiu de l'última Aquelarre, comentàveu que els concerts d'esta gira són una altra dimensió, no? I tu apuntaves també alguna cosa ja a Nadal. Aprofundint també, comentareu quan vau anunciar que l'última Aquelarre seria Apego, que quan vau decidir tornar, vau decidir que ho faríeu com a una formació professional, no? Allunyant-se un poc d'aquesta primera etapa que havien estat, doncs, la vida, no? De la gossa sorda. En què es nota aquesta professionalitat en els concerts?
1: Home, la professionalitat sobretot es nota que si portes 40 persones darrere, tots estan cobrant i intentem que cobrem bé. Això és la primera, no? I això, evidentment, pues, has de tindre un suport econòmic darrere per a fer-ho. Després, evidentment, la gent ho nota. Jo crec que al final pues, també es nota en l'espectacle, en la música, en tot el que acompanya l'espectacle i en la comunicació. Pues, nosaltres sempre ha sigut això, la semiprofessionalitat. Bueno, en un principi ni això, ni semi ni res.
5: Ha anat com pujant escalons conforme anava pujant el nivell de seguidors o el nivell nostre de... O sigui, conforme anàvem fent-nos més adultets, doncs anàvem... O sigui, veiem coses i intentàvem millorar.
0: Bueno, l'experiència és un grau també,
5: per
0: no?
5: Això.
1: Sí,
5: doncs veus altra gent com treballa, com es pot treballar, com es pot estar més còmodo. I per lo que dius tu, sí que pensàvem que en esta gireta...
0: Gireta no, gira.
5: Sí, és una gireta, no? És de mig any, no?
1: Sí.
5: Sí que teníem ganes de fer-ho com... No sé si professional del tot, però bueno, sí que al final sí que ha sigut, com diu Nadal, pues, el portar a un equip de tècnics, de tècnica, que curren per a tu, l'arribar i que estiga muntat, que sone bé, tant a nivell tècnic com a nivell intern. També hem portat, pues, tenim a Anna i Alba, Anna Millo i Alba Terol, que ens han acompanyat en la gira, que li han donat un plus de professionalitat també al d'això. Hem volgut, pues, que tocaren tots els que hem sigut la gossa, no? Ja hem parlat en alguna altra entrevista que Arnau, per exemple, en l'última gira no va estar, i ens feia il·lusió que estiguera també en esta gira, tant Arnau com Marcos. O sigui, que estem l'equip al completo.
0: I això, doncs, també fa gran a l'escenari, clar que sí. Comentava el Pic en les dinades que fèieu, solia eixir la conversa de que volíeu tornar o de que aquesta possibilitat estava ahí, no? Quan decidiu que ha de ser així i que ha de ser en el desè aniversari de la vostra baixada dels escenaris?
1: Pues farà quasi 2 anys. Però és, bueno, el que diu Piranya és veritat, que si aquestes coses les hem parlat sempre quan hem, bueno, quan hem quedat i tal, però un poc en pala amb broma, o sigui, fins jo què sé, Nadal de fa 2 anys o per ahir, no comencem a parlar un poc més seriosament. I bueno, sobretot per això, perquè la broma aquesta que havíem portat sí que arriba a un punt en què sí que pensem que si no és en 10 anys que fa 10 anys redons, pues igual ja no ho fèiem, no de tornar mai més, no? I que conforme vas fent major, dones compte que de vida només tens una. I bueno, era d'aixes coses que igual que mos quedàvem a tots per fer, no? I que si no la fem ara, pues a saber, no? I crec que això va ser el que més va moure, no? Després, evidentment, pues ja va haver, es va parlar de moltíssimes més coses, però això és el primer punt aixina que el fa moure't un poc, no?
5: Sí, o sea, va ser, a veure, eixia, però eixia de broma. Era com, i si tornem? O sea, jo crec que en un principi no es tenia pensat tornar, però sí que es veu, com diu Nadal, de, era, ara es va plantejar un poc i era, o ho fem ara, o el més segur és que no ho faríem. I tenia un sentit, lo dels 10 anys, pues, tenia un, li donava més sentit a la cosa, no?
0: Efectivament. I esta tornada podem dir que l'heu feta tirant la casa per la finestra o el burro, el que vulgueu, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè vau decidir, com ja com ho hem comentat, fer-ho aixina com top, no? Sent una banda top. Heu fet també un podcast exclusiu per a vosaltres, El territori a Tornallom. I li hem preguntat també a la periodista especialitzada en música, cantant, amiga, a Manuela Alandes, i ens ha explicat això.
3: De la gossa sorda destacaria que són grans persones, són bones persones, d'alt i baix de l'escenari. També que es nota que són amics i que s'ho passen molt bé. I això és una de les coses que més m'agrada veure quan estan en concerts, les cares que fan, com es miren i quina connexió tan potent hi ha entre ells. Això és molt xulo. Musicalment és un grup que té potència, que és capaç també de navegar entre estils musicals molt, molt diferents. Et fan un latín, et fan un rock un poc més dur, passen per l'esca... I la capacitat d'enjuntar tots aquests estils que a priori algunes vegades no tenen massa a veure, però dius, mira, ho han aconseguit, els ha eixit bé i els ha eixit una cosa rodona. Això no ho tenen tots els grups, però la gossa sorda sí que ho té. El poder de les lletres de la banda és una de les coses que més m'admira. Cançons que van fer fa 15, 12, 10 anys, desgraciadament per algunes raons, que és que les coses no han millorat com haurien de millorar, continuen molt vigents. D'altra banda, eix és el poder de la literatura i de la cultura, saber radiografiar un moment, però que no sols és fruit d'aquest moment que estan vivint, sinó que s'allarga en el temps i arriba fins a molt més enllà. Eix és el poder de la literatura i és el poder també de les cançons de la gossa, aquesta vigència, aquesta potència per a contar coses com els desgavells immobiliaris, com no apreciar la terra, com denunciar injustícies que es van cometre durant la dictadura, després parlar d'aixòs cacics de poble que alguns continuen, i això no és tan fàcil, i fer a través de lletres que li arriben a tot el món. Destacaria la part intergeneracional que han aconseguit en aquests anys. Ells en 2016 paren i a partir d'ahir hi ha cançons seues que les noves generacions que escolten a través de Spotify escolten una vegada i una altra i una altra i una més i una més i una més. Batista Esteva té milers i milers d'escoltes. Camals Mullats, milers i milers d'escoltes, moltíssimes. I això ha fet que arribi una nova generació preocupada per la música, per la cultura, que es pensava que mai tornaria a veure la gossa sorda en concert i en directe, ni que escoltaria un tema nou de la gossa sorda. I arriba a Tornallom i tot això que s'ha anat gestant ahir hi havia un rerefons durant tots aquests anys de persones escoltant la gossa sorda, vaig en 2026, torna a passar i tenen tema nou i poden escoltar-los en directe. Ha sigut molt emocionant per a molta gent jove, per a pares un poc més majorets i fills i filles que no pensaven que anirien just de concert i haguien estat en els concerts de la gossa. Fer el podcast a l'Espai Veïnal de Pego va ser molt xulo perquè vaig descobrir més sobre la gossa sorda i a banda en tingueren tan entretinguda. Quan més persones en una banda, més històries, ells en són molts, a banda es porten molt bé, es complementen, si un conta una part d'un viatge que feren o d'un concert en el qual es van perdre, l'altre la completa, en coses que el de més enllà no recordava. Són generosos, van ser molt generosos en el podcast, van contar moltíssimes coses a l'Espai Veïnal, jo m'ho vaig passar molt bé, feia un poc de fred, però haguera aguantat una horeta més, i mira que estigui en temps, però va ser molt interessant. Al final ells també radiografien una època de la música valenciana, són part de la història, el que passa que ells no s'ho creuen, però sí, són història de la música en la nostra llengua. El panorama musical valencià actual és molt diferent a com era en 2016, quan ells s'ho van deixar. Ara mateix ja no es treballa tant per àlbums, sinó que es fan més singles i es llancen més videoclips. I és prou diferent també la irrupció de les xarxes socials, ha fet que es parli de música d'una altra manera, per a bé i per a coses no tan bones, la veritat. I després, el que sí que és sorprenent, i passa ara, pot ser més que abans fins i tot, és que per a les persones viure la música en directe és com un fet que han d'estar allí, l'han de compartir, han de dir que estaven, i d'això ens alegrem molt. Per això els concerts de la gossa sorda han sigut tot un èxit.
0: De fet, els concerts, comenteu que fins a, o sigui, quan acabeu la gira hi haurà al voltant de 200.000 persones que vos hauran vist actuar en directe, no? Perquè és veritat que últimament es parla d'experiències, no? De que la gent vol viure experiències i entenc que estar en un directe de la gossa sorda és una experiència i sobretot en esta última etapa, no? La de la tornada i més en concerts com el que es farà a Pego, perquè serà l'últim i, per tant, si no veus l'experiència en aquest moment, ja te l'has perduda. No pots tornar a reviure-la. D'altra banda, comentava Manuela que heu estat capaços de navegar entre estils musicals molt diferents. No sé si teniu algun en el que esteu més còmode que en un altre o tant fa. Tots són vàlids.
1: Sí, bueno, suposo que cadascú del grup contestaria una cosa.
0: Bueno, això també és la riquesa, no?, de la diversitat.
1: Sí, jo suposo que també és que com a filosofia de grup no tancar-nos, o sigui, en sigui evidentment que hi ha alguns estils que no els hauríem fet mai perquè no ens haurien eixit, no? Però alguns estils que estem fent ara fa 20 anys no mos eixíem i es fèiem en tota la cara dura del món sense tenir ni idea. O sigui, que n'hi havia coses que... Érem atrevits, sí. La veritat és que per la tècnica que teníem érem bastant atrevits a l'hora de plantejar. Però crec que la filosofia era un poc de que buscar un poc el que el demana cada cançó, no? Intentar entrar dins de... Quan fas una cançó, no pensar, bueno, ara vaig a fer una cançó de tal estil. No es tracta d'això, sinó quan planteges una cançó, la lletra, la base musical o melòdica, dir això, quin és l'estil que li aniria bé, no? Això és un poc la filosofia que hem tingut sempre del grup, el qual també ha fet pues, que naveguem un poc entre estils diferents, no?
0: Alguna aportació més?
5: No, ho explica molt bé. Sí, perquè no, és veritat que pareix que és que com la deixona del grup era ska, però no ho... O sigui,
0: no només
5: quan,
0: seu,
5: no, sí, quan,
0: seu senyit això.
5: El que diu, quan traiem una cançó, això, intentàvem mirar el que dia la cançó i aportar-li el ritme que més li...
0: Se li acoplava.
5: Com ha dit Manuela, pues, han fet des de regues lents hasta cançons de rock bastant dur, no? O sigui, que n'hi ha un
0: ventall,
5: un ventall de ritmes i de sonoritats ahí que està guai, però vull dir, crec que fluïa natural, no? No ha sigut mai...
0: Això també és interessant, no? Per a que dins de els directes dels que estàvem parlant abans tot fluïsca més.
5: És que també una cosa important que parlem prou és que no sé si perquè estem tan canviat, xarxes socials o es pot comunicar més, nosaltres el que fem prou era quedar per assajar. O sigui, quedar al local, no? Assajar ja era una altra cosa, però quedar
0: sí.
5: I jugar, això la gastàvem prou, que ara crec que està perdent-se un poc el tema de quedar al local per assajar, no? El tu a tu ara es queda molt tent, doncs graves, cada un graves a casa, però crec que es perd un poc aquest contacte...
0: La individualització de la societat, que també es trasllada als grups, no?
1: Sí.
0: Això és una llàstima.
1: Nosaltres la veritat és que tot era molt lent, de vegades fins i tot desesperant, sobretot al principi, però sí que et donava cada cançó i cada cosa la parlàvem un milió de voltes, la discutíem un milió de voltes.
5: Sí, n'hi havia que més, n'hi havia que menys, però sí que és veritat que jugàvem molt a les cançons. Normalment, quan portava una lletra, anem a provar la Xina. Sí, però anem a provar la Xina. O sigui, era lent, però teníem eixa jugar, no? Eixa contacte.
0: Anem a escoltar una cançó, un tros.

0: I apunta Manuela Alandes al poder de les vostres lletres i la seva vigència, no? De fet, podem afirmar que moltes s'han convertit en himnes. Com us sentiu quan milers de persones canten amb vosaltres allò que heu compost?
1: Bé, bueno, és una cosa molt bonica. D'alguna manera, pues, és el que esperaves quan vas fer un grup, que la gent arribara a cantar les cançons que estàs fent. N'hi ha... que les canten a un concert és una cosa molt bonica.
0: Jo, Però que aneu per ahir pel carrer i de sobte...
1: Sí, home, jo per exemple ara, pues, que sé, en les manifestacions estes per l'ensenyament públic i tal, que n'hi ha molta gent que gasta, han gastat consignes de la gossa sorda en les pancartes i tot això, no? Pues, això també, la veritat és que és fins i tot més bonic, perquè clar, no, està en un context diferent que no és un concert. Un concert és normal que la gent vingui a cantar cançons, però quan canvies de context i es veu que la gent també s'ha aprofitat d'això, doncs pues està molt guai, sí, sí, la veritat. Sí.
0: I quines són les cançons que sí o sí han d'estar en un concert? Així és que la gent està esperant a que les... doncs això, que les toqueu per a cantar a tot pulmó.
2: Pues, a veure, n'hi ha, crec que n'hi ha, com bé has dit tu antes, n'hi ha algunes que sí que s'han convertit en...
0: en himnes?
2: Sí, sí, nosaltres que ens costa de dir,
0: de dir,
2: no?
0: Però bueno.
2: Però sí, està, pues, òbviament, pues, Camals Mullats, Barrers, Calitxa... N'hi ha alguna que és imprescindible tocar, que nosaltres no la tocaríem, o n'hi ha gent que li costa més de... perquè l'han tocat moltes voltes. Són cançons que igual pues, musicalment no són...
0: Ja, que no s'adapten tant al que sí. Vosaltres voldríeu.
2: De fet, han provat alguna volta de llevar-la i ens vam donar compte de que no...
0: No podria ser.
1: Yeah.
2: Però no. Crec que és prou variat el... no sé on va ser, no sé, bueno, jo és que com internet no el controlo molt, però sé que es va fer una enquesta de quina és la cançó que més t'agradaria, tot això, i estava prou variat.
1: Estava prou empatat, sí.
2: Inclús n'hi havia cançons que nosaltres pensem que no i també estaven prou en aquesta llista.
1: Jo sé que ho he vist bastant complicat a l'hora de triar les cançons en el sentit de que n'hi ha 10 o 12 cançons que són les que més sonen per internet, que són, perquè més estan els números, que eixes les havies de tocar segur. Després n'hi havia 6 o 7 més que a la millor no eren les que més sonaven, però les havies de tocar també segur. Amb la qual ja per a triar només m'ho quedaven 6 o 7 cançons que eren les que podien triar un poc, no?
2: Sí, ho sé, i crec que te n'has passat.
1: Ja.
2: Sé que quan estàvem muntant el
1: clar,
2: repertori...
1: Clar, perquè al final, sí, som, no sé, no arriba a 30 cançons, bueno, som un muntó per un concert, però vull dir que no teníem molt de marge tampoc per a dir anem a fer una cosa un poc més nova, perquè clar, sí. Tampoc podies certes cançons no tocar-les. Aixina i tot, n'hi ha algunes cançons que no toquem que la gent també les demana, clar. Sí, sí, sí.
0: És que la gent voldria que fereu tota la discografia.
1: Jo, de fet, a l'altre he pensat, dic, com si podien tornar de 6 abans i fer totes les cançons que no hem fet ara.
2: Això estava guai.
0: Apunta-te-ho.
1: De cares bé. Concert de cares bé.
0: Això hauria estat molt bé, sí, sí. Bueno, o estarà.
2: Perquè nosaltres també és veritat que vam intentar clavar-ne algunes... però clar, era clavar algunes era llevar algunes que no es poden llevar, saps? Però sí que mos molava, no? Perquè crec que ho han fet, eh?
0: Quina és la durada perfecta d'un concert? Més o per a vosaltres?
1: Home, depèn de lo que vulguis fer. Una durada perfecta és 1 hora i 20 minuts, però... clar,
0: has de donar més.
2: Hora i mitja seria lo normal.
1: Una hora i mitja... O fins i tot un poc menys, sí. Perquè seria lo...
2: Una hora i mitja és lo que... crec que és un estàndard de concert.
1: Sí.
2: Però és lo que estàvem parlant abans. Vull dir... No donava. I crec que també per ser un retrobament, pues crec que podíem oferir un poc més més coses, no? Damunt el fet de posar una entrada que la gent pague per voret, ens sentíem en l'obligació o la necessitat d'oferir més, que també ens apetia, no? No era només per això, però...
1: Clar.
2: I vam trobar que en el temps que vam fer estava guai.
0: L'equilibri.
2: No, però els concerts de llargs que vam fer de tornada de Picassent, Cunit, tot això, la durada era dues hores i mitja. No?
0: El doble.
2: I pensàvem que igual era massa.
0: Però la gent però, no es va cansar.
2: Però crec que no.
0: I això és important tampoc. També, i vosaltres, efectivament. Esteu ja ahí entrenant, no?
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Vau començar entrenant.
2: Sí, era a veure què passa posant. I, bueno, va, no està mal, va.
0: Veiem que heu fet podcast, que teniu unes xarxes socials molt dinàmiques, que heu fet una samarreta dedicada a este últim Aquelarre i que, de fet, m'ha arribat que es va vendre molt bé durant la Fira de Comerç de diumenge. Però és que, a més, teniu un llibre que parla de la gossa sorda. Amb motiu de la vostra tornada, el crític musical i especialista en músiques mediterrànies, Josep Vicent Freixina, refà la vostra història a través de les vostres cançons i del context en què va néixer la formació. Freixina, en La gossa sorda, Saó i Polseguera, ofereix les claus per entendre per què, 10 anys després de separar-vos, la tornada de La gossa sorda ha estat un fenomen tan inesperat com massiu i necessari. I a ell també li hem preguntat.
3: Bon dia. Per analitzar les aportacions de La gossa sorda en els darrers 25 anys, jo distingiria, d'una banda, la seva contribució com a formació emblemàtica del que ha sigut el moviment cultural més important del segle XXI al nostre país, allò que anomenem música en valencià. I de l'altra, la seva contribució ja a nivell particular, com a grup, en el camp de l'agitació política, l'acompanyament dels moviments socials i en el que per mi és més important, en la creació d'imaginari col·lectiu i d'una idea de valencianitat. Si comencem sospesant la seva participació en el moviment de la música en valencià, jo crec que hem de concloure que ha estat absolutament decisiva. Han sigut un dels grups més populars del moviment, han tingut un enorme efecte d'arrossegament i han contribuït molt significativament en l'onada d'autoestima lingüística, de socialització valencianista i de contrapès institucional que ha propagat el moviment. Després, si ens fixem ja en la seva singularitat, hauríem de valorar com cal la construcció d'un cançoner atapeït de clàssics que ha ocupat un espai ben gran en la conformació d'un imaginari col·lectiu renovat que barreja resiliència lingüística, dissidència política, contracultura popular, compromís en llengua, cultura i territori i autocelebració festiva sense que cap d'aquests elements grinyoli. Per mi han sigut un grup que ha sabut prendre la temperatura política, social i cultural del país com ben pocs altres. I a més, donar-li una resposta immediata en forma de cançons. Així que crec que els hem d'estar ben agraïts.
0: La gossa sorda, Saó i Polseguera, ha estat editat per Sembra Llibres i per a Freixina heu sabut prendre la temperatura política, social i cultural del país com ben pocs altres i a més donar-li una resposta immediata en forma de cançons. Com s'aconsegueix això?
1: Com s'aconsegueix això? Pues no sé, això és una qüestió de molts anys. Nosaltres sempre ho hem fet tot molt a poc i...
0: Però la sensació pel que pareix no és eixa, no? Sinó que
1: clar, perquè ara tu fas un anàlisi a posteriori i dius com s'aconsegueix això, però bueno, no sé. Nosaltres jo crec que va ser a finals de l'any 95 quan vam començar a pensar que volíem fer un grup. Fem els primers assajos a l'any 97 i el primer concert a l'any 99. O sigui que imagina't tu, em passen 4 anys ahir d'anar pegant bacs per ahir i fins que traiem el primer disc, que és l'any 2003, o sigui que imagina't els bacs que hem pegat, no? Per a que ara responguis, com s'aconseguia això? Pues, bueno, pues simplement és intentar, no sé, ser fidels a nosaltres mateixa, el que hem pensat ho hem posat damunt de la taula, ho hem intentat transmetre en les cançons i ja està. No sé, llegiu el llibre de Freixina, que està molt xulo. Jo no l'he acabat, però em va passar l'esborrany i anava llegint-lo a la Furgo quan anàvem per als festivals d'això aquest estiu. I a mi m'ha agradat, però clar, bueno, jo, la veritat és que soc protagonista i és normal que m'agrade. No sé, però crec que és un és important i bueno, que quede... Per a nosaltres és important que la memòria del grup, ara que el grup s'acaba, pues, que quede això per escrit, pues, és interessant.
0: Bueno, i també és un grau important, no? Perquè ho hem sentit així moltes vegades a la Casa de Cultura, que tot allò que queda escrit, imprès, és com que passa la història d'una manera com més real, no? Que
1: ja, tot això allò estava, anava a dir-ho també, anava pensant això, o sigui que... Segurament els videoclips que fem els arqueòlegs no els trobaran, però potser algun llibre troben per ahí. Sí, sí,
0: sí, sí, no, sí, és veritat, sí, sí. Que tot i que sona molt analògic, és així, és així.
2: Sí.
0: Anem a escoltar una altra de les vostres cançons.

0: ja no queden referents.
1: Algú va preguntar durant la presentació del cartell de l'últim Aquelarre si este adeu era definitiu. I estic convençuda que és una qüestió que vos hauran fet moltes vegades. Si és l'últim Aquelarre, l'últim concert, Pere va comentar en aquest moment que un grup que torna per a quedar-se ha de treure nova discografia. Vosaltres, per a l'ocasió, només heu tret una cançó, el títol que dona nom a la gira, a Tornallom, que estàvem escoltant. La pregunta continua ahí, no? No teniu pensat continuar, tot i l'èxit que ha tingut esta tornada?
2: No
3: tenim pensat continuar. No. És que és veritat que crec que, bueno, tu no has fet més d'entrevistes, és una pregunta...
1: Sí, clar.
3: ...típica. I no sé per què, no sé si es busca el però no anem a continuar tocant, perquè és una cosa que teníem decidida des del minut 1.
2: Sí, sí.
3: I no cabia lloc a la...

0: principi, quan van començar a pensar de tornar. Al principi que volíem fer només tres concerts. A veure, nosaltres només volíem fer tres concerts, però és cert que tot lo de la girada de després no ho teníem pensat. Però sí que teníem pensat que, bueno, en algun moment havíem de tocar a Pego, no? Però en aquest moment, quan comencem a parlar dels concerts, van dir, bueno, és que igual molaria posar una zona per a xiquets en el concert, per a que puguen estar, però dic, ja, però és que igual els xiquets a l'hora que toquem no és una... I ja, ja a partir d'ahir comença a pensar, bueno, si algun dia toquem a Pego, podríem fer un concert per a xiquets. I ja que queda un poc per a xiquets de Pego i de la comarca, en la memòria i tal. No serà un poc la idea, però sí que és cert que, bueno, va anar venint tota la gira i és una cosa que també al final, realment la decisió final ha sigut un poc a última hora, perquè tampoc, però, o sigui, fins a ben entrar l'estiu no està clar el lloc, clar, ni està clar que podem tocar a Pego, i una altra està clara això, el següent que parlem és de fer el concert
1: Clar,
0: per a xiquets.
1: al no tindre el concert de Pego clar, el
0: Clar.
1: lloc no teníem, no podíem tirar davant lo dels xiquets.
0: Sí, sí,
1: Doncs era
0: sí, sí.
1: al estar clar que anàvem a tocar a Pego, trobar el lloc que este que hem trobat, i ara ja posem damunt la taula. Bueno, entonces això que parlàvem de fer-lo dels xiquets, ho tirem avant? Vale, ho tirem avant. I hem intentat fer-ho pues, lo més... A veure com és, però...
2: Ahir el repertori serà un poquet diferent al de
1: Sí,
2: l'últim
1: hem estat
2: aquelarre.
1: este cada setmana i això repuntant-ho ahir un poc i la idea és fer un... La idea és oferir el mateix espectacle, òbviament reduït, però oferir el mateix espectacle, o sigui, perquè he sentit, ho fareu acústic? No, no, farem un concert en tota la banda, o sigui, en tot el que estem portant, el que el farem més curtet, perquè
0: El
1: és
0: més
1: nanos.
0: curt, perquè 2 hores i mitja igual no
1: Clar.
0: aguanten nanos ahí.
2: Igual no.
1: Doncs estem amoldant-ho per a que els xiquets puguen gaudir-ho bé, però que senquen, o sigui, que veguen el rock and roll.
0: Sí, adaptar un poc al públic que tindrem i bé, i també pues, està Petita Rebel, que són xiquetes de 9 anys, que tenen un grup, i després pues, tota l'animació per a xiquets i xiquetes de espectacles de Fretes i Cançonetes que van per ahir, que ens ajudaran també a que n'hi hagi animació infantil i que, bueno, que s'ho passen molt bé durant
2: Que
0: tota
2: ho
0: la
2: recorden
0: vesprada.
2: ahí.
0: Clar, sí, la idea, quan de la cançó decidir que tornarem a sembrar la llavor de la polseguera, pues, també era un poc això, no? Pues que xiquetes de Pego i de la comarca, pues d'ací uns anys pues se'n recorden de que van anar a un concert de la Gossa Sorda, no?
1: És que això ha sigut un dels motius de la tornada, que també ho hem dit, ha sigut lo de, per almenys, bueno, crec que a nivell de, és que tenim fills, no?, del grup, que som, hi ha bastants, és que els nostres fills veguen què és el que feia el papi abans, no?
2: Que
1: Era, o
2: siguen
1: sigui, jo en el meu cas, pues,
2: testimoni
1: sí,
2: directe.
1: la meva filla, per exemple, em dia, papi, jo no tinc a voler tocar, i això. Entonces, este concert també va un poc per ahir, no? És com, tant els nostres com els fills dels que venien als concerts, no?
2: Això diu que són intergeneracionals.
1: Sí, i que tinguen el seu concert, no? Especial per a ells. I també, que em toca de primera mà, crec que està guai, perquè tocarà Petita Rebel, faran unes cançonetes, i crec que està guai que es vega eixa... O sigui, que els nanos es veguen reflexats en un grup de la
0: Clar.
1: seva edat que poden... Que es pot tocar, vamos, i que s'animen a fer música i, no? Que
2: Sí.
1: veguen que sigui un concert per a ells, dedicat per a ells i que veguen que mola fer concerts, que mola fer-te un grup, que mola, no?
2: Sí, allò que vau viure vosaltres, no? En
1: Sí.
2: certa manera,
0: Sí.
2: el poder transmetre-ho a les noves generacions. I la tria del cartell de l'últim aquelarre va ser fàcil o vau tindre clar des del principi?
0: El cartell, el refereixes
2: Sí.
0: als grups,
2: Sí,
0: o...
2: els grups.
0: Home, fàcil no és, perquè sempre has de triar i clar, sempre
2: Es deixarà,
0: mos
2: quedarà algú
0: deixem a gent
2: fora.
0: fora
2: Sí.
0: que a veure molt a posar, no? De fet, és un cartell bastant ple per a un concert, o sigui, recordo que això a casa ja va dir, heu muntat un festival, no?
1: Sí.
0: I per què no? Però sí que un poc sí que tenien clar

0: anteriorment anàvem omplint els altres concerts autogestionats que hem fet amb els grups que ens acompanyàvem, clar, era com que teníem clar que els grups de Pego els portaríem a Pego, no? Això era un poc, sí que teníem un poc clar això. Després, pues, hem hagut de parlar, decidir si portem a este, portem a l'altre, portem a algú de fora, com és el cas d'Abril, pues, portar una representació de dones de la comarca. Però bé, en un principi estava prou clar des del principi que seria aixina també, perquè, bueno, això jo recordo que ho vaig parlar en l'últim concert que vam fer fa 10 anys a Pego, que, bueno, també a banda de ser nosaltres un grup de la música en valencià, també som un grup de l'escena pegolina musical, que som un grup que venim també de, pues, d'una tradició anterior a nosaltres, i que després de nosaltres, pues, està bé pensar que n'hi ha altra gent que ve amb força, no? I bueno, jo al final dic, bueno, al final, o sigui, quatre grupets de Pego i portarem a 20.000 persones.
1: Sí, així, sí.
0: No? Seria un poc la idea.
2: Sí, el saber que hi ha gent que continuarà en aquesta escena pegolina que deies, i també comarcal, no? Que és interessant. Estem a punt d'acabar. Amb quin missatge voldríeu que es quedarà la gent de La Gossa Sorda? Ai, ai, ai.
3: Uf. A veure, per mi, bàsicament, que és lo de fer música, no? És que... Bueno, no sé explicar-ho bé, però el que vaig a vingut als concerts i se ho vaig a passat bé, que és el que ens ha passat a nosaltres, jo crec que per mi en això em quedé satisfet. Perquè he sentit gent que s'ha emocionat. O, per exemple, l'altre dia a Brussel·les n'hi havia gent plorant. I jo em vaig... és com el dones compte de que, bueno, algo està passant així, no? O sigui, jo per a mi en això em quedé... O sigui, el gaudir de la música i que quede, o sigui, el missatge, tota la història, però crec que és necessari ara gaudir. O sigui, que ja tenim prou...
2: Sí,
3: penombres i prou mogudes que venen rares. El reivindicar, divertir-nos, crec que està bé.
2: Que és un puntàs.
0: Sí, jo no, simplement, pues, de cara a la gent més jove, que evidentment nosaltres això ens ha costat anys i panys i com una carrera d'obstacles, hem pegat molts bugs per arribar fins on estem, però bueno, que al final també es poden fer les coses a un nivell alt, a nivell professional, fins i tot arribar a guanyar diners, i fent un poc lo que, fer aquelles coses en les que creus, sense haver de rebaixar els teus plantejaments, ni plantejar-te exclusivament en lo que és la cultura blanca, no? Abans era com que... És que si parles, fas esta música o parles de tal cosa, no el posaran a les 40 principals. Molt bé, nosaltres no ens hem posat a les 40 principals. És que si parles de política... Això fa 30 anys, ho diuen, no? Ara diuen, no, és que si parles de política, l'Instagram el penalitza, no? I entonces ja no... Pues nosaltres hem parlat de política i hem dit el que ens ha donat la gana, i bueno, i estem ahí, portant a milers de persones als nostres concerts, i un poc dir-li a la gent d'això, que passen de totes aquestes prevencions i de que no digues això, no digues l'altre, que confien en ells mateixos, i que també tinguem en compte que, bueno, que en els temps que vivim, en els quals, pues, hi ha, pues, una involució política i social molt evident, pues que la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural que n'hi ha, que és important també, a banda de raonar i de convèncer la gent en dades i tal, pues també és important emocionar-la.
2: Sí, i moltes voltes per ahir entren millor les coses, a través de l'emoció, no? Doncs confiem que en aquest últim aquelarre la gent s'emocione, plora, riga, balle i s'ho passe fantàsticament bé. Ho contarem, intentarem traslladar-ho després als dies següents des de Ràdio Pego. I doncs moltíssima sort en aquest últim concert, aquest últim aquelarre.
0: I moltes gràcies. I gràcies a Ràdio Pego per tots aquests anys de suport.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: A vosaltres per estar ahí.

0: Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.

Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

0: A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.